Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 90%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: I don't know how it happened, but suddenly I feel a little bit of magic. Feel

0: stay.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 92%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 87%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 94%.

com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la llar de jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut

0: Això de la Diada és una cosa molt curiosa, perquè ara surten totes de gent i de partits polítics que de vegades sent cada any el mateix cuento, eh? No, és que la Diada no és la Diada de tothom. I jo penso, home, clar que no. La Diada Nacional de Catalunya és dels catalans que volem un país just i lliure.
1: Clar.
0: O no?
1: I tant. Sí, sí.
0: Mira, saps què? Amb aquest discurs, aquesta... comencem el programa d'avui, que s'acaba d'encendre la llum vermella.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat un divendres molt especial. Som dia 11 de setembre de 2026, diada de Sant Protos i Sant Jacint i, per descomptat, la Diada Nacional de Catalunya. I atenció, perquè ens trobem en el programa número 862 de la nostra etapa digital i el 2651 de tota la nostra trajectòria radiofònica, compartint les tradicions del país des de l'any 1989.
0: Com sempre, recordeu que tota la informació i els àudios els teniu tots a un sol clic al nostre web, festafesta.cat. Laia, avui és 11 de setembre i el país bull d'actes institucionals, de trobades festives, de trobades i accions reivindicatives, però també de germanor, de tot arreu, des de nord a sud, de llevant a ponent. Una jornada magnífica per viure-la i, sobretot, per celebrar-la al carrer.
1: I tant. I precisament per parlar de la força de l'associacionisme local en dies com avui, el nostre tema central ens portarà cap al Maresme. Tindrem el plaer de xerrar amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, una entitat que és un autèntic motor cultural.
0: Tenim preparats 55 minuts de ràdio i cultura popular de la bona, de bona, bona de veritat. Ens acompanyeu?
1: Som-hi. Comença el Festa Festa.
2: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Instagram, X i el nostre canal de Telegram, del qual us podeu fer subscriptors i cada divendres rebreu el Festa Festa al vostre mòbil. I per descomptat podeu accedir a tots els nostres continguts a través del Tornaveu i de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: També ens teniu a la vostra disposició a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I enviem també una salutació ben càlida a tots els que ens escolteu des dels vostres receptors tradicionals de ràdio. Gràcies a les emissores col·laboradores que ens fan costat cada setmana.
0: Avui, en aquest programa de la Diada, comptarem amb les notícies de l'actualitat associativa amb l'Emma Robres, la crònica castellera des de la mirada especial i singular del baròmetre casteller de la mà de la Sara Suriol i la nostra conversa central amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, que vàrem enregistrar a Manresa a la Fira Mediterrània, si en fa de dies.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa Festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: Però per començar a sintonitzar amb l'esperit d'aquest 11 de setembre, ho fem amb un cant emotiu i profund. El grup Tornaveus ens interpreta aquests goigs de Nostra Senyora de la Llibertat. Escoltem-los. Si

0: Un inici musical ple de solemnitat amb la formació Tornaveus. I ara connectem de seguida amb el pols de la informació del nostre teixit associatiu. L'Emma Robres ens acosta a l'actualitat del Tornaveu. Som-hi!
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: L'escola de campaners Llorenç Llongarriu de la Vall d'en Bas es prepara pel nou curs, el quart. S'ofereixen 12 places i està pensat per tothom qui vulgui endinsar-se en el món dels tocs de campana. Les classes de setembre a juny es duen a terme un dissabte al mes, en què es combina una part pràctica en grups de 6 alumnes al campanar de Sant Romà de Joanetes i una teòrica impartida de forma conjunta al Centre de Cultura i Natura Can Trona. Justament és aquesta part teòrica el distintiu de l'escola, tal com viu Xavier Pallàs, el coordinador.
4: Intentem que tinguin una visió del que significa tocar les campanes més enllà de la part pràctica, eh? I la funció més simbòlica, més patrimonial, més de identitària, com de la nostra identitat cultural. No?
3: Les places per aquest quart curs van exaurir-se el mateix dia d'inici d'inscripcions. Aquesta rapidesa, habitual en altres edicions, sumada al fet d'encetar un nou curs, demostra com de consolidada està l'escola i confirma el gran interès que desperta any rere any. Una de les novetats d'aquest curs és la divisió de grups per nivell. Un primer dirigit a persones que s'inicien en aquest tipus d'estudi, siguin campaners o no, i un segon adreçat a alumnes que vulguin perfeccionar o ampliar la seva tècnica. Tots, però, amb la voluntat de mantenir viu aquest patrimoni tan nostre. Per cinquè any consecutiu, la cultura popular catalana es farà lloc al Parlament de Catalunya durant la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. Organitzat per Edifolc, el programa arrencarà a les 11, just quan s'iniciarà la cercavila i les actuacions de lluïment a la porta principal. L'any passat, la pluja va impedir fer la quarta mostra tal com s'havia organitzat, amb la participació de 250 actuants d'arreu de Catalunya. Tot i que es va poder gaudir d'algun tastet als porxos del Parlament, la Mesa i Edifolc van convidar les agrupacions culturals que havien d'actuar a fer-ho enguany. És per aquest motiu que tots els 16 grups participants d'aquesta cinquena edició eren també els escollits de l'anterior. Es pot esperar veure, doncs, representats els gegants, el cubillatge, danses tradicionals de tota mena o grallers, tots provenents de molts punts del territori. A dos quarts de dues, un cop finalitzada aquesta mostra, l'esdeveniment clourà amb els parlaments de Josep Rull, el president del Parlament, i Ivan Besora, president de Difolc.
5: Moltes gràcies, Emma Robres, per portar-nos el resum de les millors notícies que ha generat el nostre sector. I un dels pilars de la nostra cultura en els dies de gran celebració són, sense cap mena de dubte, els castells. És el baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Onze estrenes d'inici de setembre.
6: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per compartir amb vosaltres les novetats del baròmetre estrella dels darrers dies. Aquesta setmana tenim 11 estrenes. Els Nois de la Torre han revalidat el 4 de 8, el seu millor castell, i de pas han reeditat la seva millor diada. Per la seva banda, els Xiquets de Cambrils se segueixen superant i aquest cop han fet el primer 5 de 7 de la seva història. És el nou sostre de la colla i de retruc també han assolit la seva millor diada. Per la seva banda, els Marjaners de Guissona han recuperat el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'Agulla, que feia 11 anys que no ho feien. Els Torraires de Montblanc també han recuperat castells, els 7 pisos. Han completat el 3 de 7, cosa que no passava des del 2018, i han coronat el 4 de 7. El darrer era de l'any 2000. Per la seva banda, els Castellers de Sant Feliu han recuperat el 3 de 7, que no feien des de l'any 2017. Finalment, els Laietans de Gramenet han fet per primer cop el 7 de 6 i han revalidat el 5 de 6, mentre que els Castellers de Mallorca han recuperat el 5 de 6, que no feien des del 2017, i també el 4 de 6 amb l'Agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podem consultar el llistat sencer amb 97 colles a través del baròmetre casteller.cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve. Estarem molt pendents de tot el que s'alci a les places castelleres.
1: Festa, festa!
0: I ara anem a buscar una versió d'allò més sorprenent. Escoltem la particular relectura que fa la formació Santa Mandra del conegut tema Benvolgut, de Manel.

Vivim molt gota d'això aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment d'acomiadar-se esperant. No haver-te emprenyat massa, no haver semblat un boig. Que la força us acompanyi, adeu, fins sempre sort. Però si un dia ens creuem, i em disculpo que em conec.

0: Una versió ben curiosa aquesta i amb molta personalitat la que ens proposen i la que ens ofereixen els Santa Mandra. I entrem de ple en el nostre tema central d'avui, posant rumb cap a Premià de Dalt.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Les societats culturals i els ateneus han estat històricament i són els salvaguardes de la nostra llengua, la nostra identitat i la nostra vida comunitària. Per saber com es viu tot plegat, vàrem mantenir una conversa amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt i també vicepresidenta de la FAC.
0: Aquí continuem a la fira, a la plaça Sant Domènec, i en aquest espai que tenim aquí, que és un espai privilegiat perquè per aquest estand del Festa Festa doncs van passant molta gent. I molta gent que ens estima, molta gent que ens descobreix i molta gent que té discurs i que té coses a dir molt interessants i que porten valor afegit a tota aquesta activitat de la fira i també de la cultura popular del país. I ara és un dels casos, perquè tinc al meu davant a la Emma Escolano, Joanola. Et faré una presentació molt ràpida, però després tu mateixa et aniràs presentant, Emma, si et sembla bé.
3: D'acord? Em sembla molt bé.
0: Doncs mira, d'entrada direm que ets vicepresidenta de la FAC, de la Federació d'Ateneus de Catalunya, sí, patrocinador d'aquest programa. Tot s'ha de dir. Veus? Mira, ho fem bé,
3: Ho fem bé,
0: Ho fem bé, això, perquè a més patrocineu el programa. Ets presidenta d'Ateneu, concretament de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt.
3: Molt bé.
0: Sí, ho he dit bé? Perquè...
3: Ho has dit perfecte.
0: Eh, que sí?
3: És que tenim uns noms llargs.
0: Llargs, llargs. Però sí, a més ets moltes altres coses, perquè no ets nova, per dir-ho d'alguna manera, no ets de la primera volada, com
3: no,
0: jo tampoc.
3: No, fa estona i aquí som.
0: Fas molts anys que estàs doncs movent coses i revisant una miqueta, preparant aquesta entrevista, d'alguna manera, vaig descobrir que ets fundadora de l'Avalot Teatre.
3: Sí.
0: Explica'ns això una mica, perquè la majoria de gent que ens escolta, que tenen una edat, diguéssim, que ens fa ràbia, que són molt joves,
3: yeah,
0: probablement no saben què és l'Avalot, o sí, però no saben el que va significar l'Avalot.
3: Home, l'Avalot va arribar en un moment que tot es podia fer, no? Allò que parlàvem abans, no?
0: Dit i fet.
3: Dit i fet. I nosaltres veníem del món, bueno, associatiu, no? I teníem aquestes ganes de carrer, de sortir, havíem sortit amb els gegants, havíem fet espectacles en plan amateur a Santa Coloma de Gramenet.
0: Ciutat meravellosa, però no gens fàcil en aquest aspecte.
3: No gens, no gens. Però teníem un grup molt gran que vam generar i vam crear els Diables de Santa Coloma de Gramenet, no? Els vam engrescar i els vam engegar. A partir d'aquí el Cuquet va ser ja irreprimible i vam decidir que fundàvem l'Avalot Teatre, que era la companyia de teatre de carrer. I aquí vam ser uns quants que vam decidir ja dedicar-nos al món professional i ens vam tirar a la piscina, perquè en aquell moment, doncs, tu diràs, no? Era com, bueno, què menjarem? Doncs no ho sabem, però treballarem molt i ens ho passarem molt bé.
0: I us ho vau passar molt bé.
3: I ens ho vam passar molt
0: perquè
3: bé.
0: Perquè vau fer...
3: I vam voltar per tot Catalunya, hem voltat per tot el país, per Espanya, hem sortit fins i tot al món exterior, i ha sigut un aprenentatge d'aprendre-ho tot.
0: Estem parlant de principis o mitjans dels anys 80?
3: 85, amb els Diables, 86, sí. Hem fet 40 anys. Enguany hem fet 40 anys.
0: O sigui, per contextualitzar-ho, és l'època de... amb altres grups, per posar-los en context, sí, l'època de Gresca Fresca, sí, l'època del Gall del Fanalet, sí, l'època... Clar, és que aquí era una època que bullia, això.
3: Eren els que també feien cercaviles i a partir d'aquí també van començar a fer espectacles. En fi... Som tot una colla que vam néixer d'aquesta, diguem-li, transició que jo crec que ja anàvem bullint mentre encara vivia aquell senyor que ens manava molt i ens anava matant pels llocs, i vam decidir que la cultura havia de sortir al carrer, que ja hi era, i l'únic que havíem de fer era fer-la explotar. I això vam fer.
0: I vosaltres vau explotar a Santa Coloma.
3: Exacte, i fèiem espectacles de foc, però fèiem també espectacles familiars, de tant de carrer com es podien fer dins de l'interior. Vam fer èlitres, vam fer moltes coses meravelloses.
0: Però al llarg del teu periple, diguéssim, professional, ara parlem, sí, del periple professional, de vegades costa distingir el que és professional i el que és amateur, perquè de vegades la diferència és cobrar una nòmina o no.
3: Exacte.
0: Normal, bàsicament, exacte.
3: Bàsicament és això. De tota manera, n'hem cobrat poques de nòmines i, en canvi, hem treballat a nivell professional molt. Molt. No? I bé, doncs, ja vam decidir que ens dedicàvem a això i ja va ser imparable, no? Ja.
0: I, Emma, aquesta experiència, doncs, amb la Balon Teatre, tu has tingut moltes experiències en el món, diguéssim, de l'escena, per dir-ho d'una manera, de tots tipus.
3: Sí, m'he quedat més al darrere, he fet alguna cosa de teatre, he dirigit teatre amateur, i fins i tot n'he fet, i als 50 anys vaig sortir, vaig fer una Mare Coratge de 4 hores, que encara no m'ho crec, però em vaig anar quedant més a darrere i fent més ambientació de cinema, figurinisme i vestuari de teatre, cinema i circ, i em vaig quedar com una mica més als darreres. Generalment dissenyava, però em quedava també moltes vegades a portar les sastreries, o en el cas del Circ Creek, per exemple, doncs anava i venia, feia estones, anava, feia vestuari, feia de semi-ajudant de direcció del Tortell. Bueno, hem sigut família una mica, no? I seguim sent, com amb la Balot. Amb la Balot seguim treballant junts, seguim creant projectes nous, i amb el Circ Creek, doncs, també hi ha un anar i venir, que hi som sempre.
0: I a part d'això,

0: alimentació i a treballar una mica aquest pallasso interior que diu el Jaume que es veu que tinc. I jo em faig com la xula perquè penso que si algú diu això és tan bonic i tan meravellós que...
1: Era més normal en aquella època la creació col·lectiva que ara?
0: Jo crec que ara es torna a portar una mica més, tot i que no tant, però neixen grups que fan creació col·lectiva, després busquen professionals que els hi facin aquesta mirada externa. Hi ha una paraula ara que es diu molt, que és una mirada externa, no? Que l'altre dia amb el Víctor Borràs dèiem, a mi m'agrada més que em diguin què ha fet, una abraçada. I em va agradar molt i per això ho dic, perquè dic, a mi m'agrada més en lloc de fer una mirada externa fer una abraçada. Però sí, fèiem creació col·lectiva, perquè sumàvem, tots veníem de ser autodidactes. Per tant, tothom aportava el que sabia, no? I clar, si tothom aporta el que sap, doncs anem posant els granets de sorra i acaba sortint un castell meravellós.
1: Perquè abans has citat, per exemple, ara has citat l'elenc, per dir-ho d'alguna manera, la nòmina, per dir-ho d'alguna manera, o els crèdits, si vols, de Can Boter. Sí. Però, per exemple, la gent que ens hem dedicat a la imatgeria popular durant molts anys, a Can Boter, per nosaltres era Can Boter.
0: Can Boter.
1: I jo volia dir... tot un seguit de gent que creava, feia bullir l'olla i abocava,
0: sí,
1: i ens regalava a la gent, doncs, figures,
0: sí,
1: imatges,
0: gegants, sí, vestuaris de gegants, construíem el gegant o les gegantes i els capgrossos i fèiem vestuaris per companyies de teatre i també la Cristina, per exemple, treballava al Liceu. En fi, érem com una teranyina i tothom que venia es quedava enganxada perquè era meravellós.
1: Clar, perquè és molt xulo la creació, sí, col·lectiva, és, sí, molt potent, és molt, sí, potent. Dirigeixes festivals, darrerament t'hem pogut veure en el festival de jazz de Platja d'Aro,
0: sí, bé? Sí, ens vam estrenar aquest any.
1: I què tal l'experiència?
0: Doncs, sincerament, molt bé. És un festival que es va inventar l'Ajuntament de Platja d'Aro, el Departament de Cultura, un festival absolutament inclusiu, obert i meravellós, perquè el lloc no pot ser més fantàstic, que és a la Platja Gran de Platja d'Aro, és gratuït i obert a tothom, sense portes ni finestres, a la sorra, es posen 1.000 cadires, però a més tenim tota la sorra que qui vol s'hi estira i gaudeix de l'espectacle i qui vol es queda en el passeig. Per tant, un mínim de 1.500, 2.000 persones cada dia amb grups i bandes de primera categoria i grups emergents. Per tant, tenir la possibilitat de que aquest any ho van licitar i l'empresa Simulat, el Cesc Mojica, va apostar i va guanyar la licitació i em va contractar a mi com a director del projecte i el Quique Colmenar com a director artístic, i hem fet un equip absolutament cohesionat, meravellós, i ha sortit un festival, jo crec que preciós.
1: I després dirigeixes un altre festival, que és, per dir-ho d'alguna manera, de butxaca, encara. Ja creixerà.
0: Encara. Creixerà.
1: Que jo el vaig descobrir, ara quan estem parlant, el vaig descobrir farà 15 dies,
0: sí,
1: 3 setmanes,
0: sí,
1: i... Allò que em passa, ja està, ja m'he enamorat.
0: Clar.
1: Ja m'he enamorat d'un festival que es diu Festival Franquesa, que passa a la tardor, a Premià de Dalt, al voltant d'un edifici que té el nom de Franquesa, de Can Franquesa.
0: Can Franquesa.
1: I que, si no m'equivoco, és la seu de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt.
0: Sí, senyor.
1: Va, parlem una miqueta... Abans de parlar del Festival Franquesa, això ho deixarem pel final. Va.
0: Molt bé, m'agrada aquest anar i venir,
1: sí, sí,
0: que em desterota i em posa nerviosa.
1: Jo sóc un tio desendreçat en tot, però hi poso ganes, eh?
0: M'encanta.
1: Hi poso ganes. Escolta'm, tu ets la presidenta d'un Ateneu, que és aquesta Societat Cultural de Premià de Dalt, que es diu Sant Jaume.
0: Sí.
1: Ubiquem Premià de Dalt. Descrivim una mica... el Premià de Dalt, perquè no és el mateix un Ateneu a la plaça del Nord, per exemple, de Barcelona, com podria ser Lluïsos,
0: sí,
1: a un Ateneu amb un poble del Maresme.
0: Exacte.
1: Va, primer, Premià de Dalt, què és Premià de Dalt?
0: Premià de Dalt és un racó de món que és un privilegi, sincerament. És un mar i muntanya, que dic jo, perquè estem a la zona de dalt, no de mar, però en canvi tenim el mar a 20 minuts i en canvi tenim la serralada litoral que ens fa companyia. Per tant, estem molt a prop de Barcelona, però no suficientment lluny com perquè estiguem al mig de la muntanya. Per tant, és una meravella i un privilegi poder viure allà i tenir la seu de la nostra entitat en allà, que a més està al cor de Premià de Dalt. És molt desendreçat, també, com tu deies, jo també, una mica. Llavors, per tant, ens van bé aquests pobles perquè hi ha la zona de muntanya, el barri del Remei, el barri Cotet, el barri de la Floresta i el nucli antic. Llavors, som desendreçats, però el que és el cor del nucli antic

0: allà al mig està la Societat Cultural Sant Jaume, Can Franquesa, amb els seus patis, les seves pistes poliesportives, el seu teatre, el seu bar-restaurant i les seves sales, i amb unes seccions que fan una feinada tremenda.
1: Va, doncs som-hi. Ningú s'ha d'imaginar que Can Franquesa és un equipament construït al segle XXI amb flaire centre cívic.
0: Construït al segle XXI? No.
1: No, per això, que ah, ningú s'ho ha d'imaginar.
0: Ah, vale, vale.
1: I que no fa flaire de centre cívic. Gens.
0: Gens.
1: Gens, és una altra cosa.
0: És una altra cosa.
1: Quan quan vas allà, ja d'entrada veus que és una masia fortificada.
0: Sí.
1: Que això ja li dona caràcter.
0: Sí.
1: Per tant, estem parlant d'un equipament que està en un edifici singular. Sí. De... I allà dintre s'hi viu, allà dintre hi ha vida, vida cultural, allà s'hi viu.
0: S'hi viu.
1: Va, anem a explicar la vida de Can Franquesa, d'aquest
0: doncs
1: centre cultural Sant Jaume.
0: Doncs tenim 120 i prop de... L'any que ve farem els 120 anys, perquè es va fundar com a societat, el 1906. Tenim un torreó del segle XVI amb uns frescos pintats que els ha vingut a l'Arxiu Naval de Catalunya, els ha vingut a documentar. I, a banda d'això, clar, al ser una masia, les sales són estranyes. No tenim espais. I que dius, home, aquí és fàcil fer-ho tot, no? És difícil, és complicat, però això també té la seva gràcia, perquè pots fer diferents exposicions, tens diferents sales per poder fer diverses activitats. Què vol dir això? Que tenim una pila de seccions que fan moltes activitats, des d'arts i lletres, que fa els concerts de tardor, de primavera, a més, presentacions de llibres, i a més, uns premis que estem al 49, a la 49 edició del Premi Marià Manent de Poesia, i el del Valerià Pujol de Narrativa, a la memòria de Valerià Pujol. Per tant, són els premis més consolidats de Catalunya. I això neix allà a l'Ateneu. S'ajunten i fan aquestes coses, i llavors els que hi som i ja ens anem apuntant, incorporant, doncs ho tirem endavant. Tenim la secció de sardanes, tenim la secció... El grup de muntanya ara el tenim una mica aturat perquè ens anem ben grans i ara necessitem relleu. Per tant, des d'aquí crido que tenim per fer camins d'Ateneus i moltes coses. Què més? Tenim el grup de Fòrum i Societat, que és la secció doncs, que fa debats com més actuals, més sociopolítics o humanitaris de l'actualitat. Tenim l'Espai Cinema, és una secció que ja també té més de 20 anys, que cada mes fa una pel·lícula amb Cinefòrum inclòs. I el mes de novembre fa un cicle d'autor o de tema. I de cara a l'any que ve volem fer pel·lícules cada 15 dies. Per què? Perquè a més tenim un equipament que és el teatre, perquè també hi ha un teatre que això la gent es sorprèn.
1: Clar, a mi això em va sorprendre molt, que clar, dintre d'aquella masia hi hagués una sala de teatre.
0: Una sala de teatre que té una acústica meravellosa, meravellosa. I té un espai com polivalent, amb el terra encara d'aquest de rajola en absurd.
1: Com de les terrasses, diguéssim.
0: No, de la rajola d'aquesta de modernista. Ara no em surt. Bé, fi, ja em sortirà. I tenim un escenari petitet, no
1: hidràulic.
0: Tenim ombro, hidràulica, gràcies.
1: Veus? Hidràulica, plum,
0: gràcies,
1: el disc dur ha començat a funcionar.
0: Sí, a vegades se me'n van ja les paraules, exacte. Llavors, això què ens permet? Doncs a vegades treure les butaques i posar l'escenari al mig. I en aquest teatre també tenim aquesta pantalla que baixa i podem projectar cinema i fem presentacions i poesia i no t'ho acabaries. El que
1: I tot això passa entre unes parets que has dit del segle què?
0: Bueno, tenim un torreó del segle XVI. Clar. Tot l'altre és una mica més endavant, però vaja,
1: sí, però
0: 17, 18.
1: Però això imprimeix caràcter, eh?
0: Home, sí, entres i fa respecte. Va, tenim el fantasma de Can Franquesa,
1: també. Ah, sí?
0: També,
1: tenim
0: això,
1: fantasma?
0: S'ha de dir.
1: S'ha de dir, home, això explica't.
0: Clar, tu. Perquè ell que a vegades s'empipa també, si no li fan cas. Però si tu t'estimes Sant Jaume i vens a treballar, et cuida. No és d'aquests que t'apaga el llum. No. Et t'acompanya.
1: Ah,
0: jo quan em quedo a treballar a les nits...
1: Però no sabem qui és.
0: No.
1: No, primer president.
0: No.
1: Ah, crec... més enrere encara.
0: No ho sé.
1: No ho saps.
0: No ho sé.
1: Bé, el cas és que teniu una presència.
0: Quan però... ho averigui us ho diré, però de moment a mi ja m'està bé.
2: Festa. Estiu 2026.
3: Fem una petita pausa en aquesta interessantíssima conversa amb l'Emma Scolano per gaudir d'una altra col·laboració musical de luxe. Un clàssic atemporal de Joan Manuel Serrat, Paraules d'amor, però revisitat amb la sensibilitat i el talent d'Al·lèrgiques al Pol·len i de Venus. Gaudiu-ne.

0: Quina delícia recuperar aquestes paraules d'amor amb aquestes veus i aquesta energia. I ara reprenem el fil de l'entrevista amb l'Emma Escolano.
1: I amb tot aquest context associatiu,
2: sí,
1: arriba un moment, farà 3 anys o 4, no?
2: Sí, enguany hem fet la quarta edició.
1: La quarta edició que decidiu liar-vos amb una cosa que no és gens menor, que s'ha d'anar treballant, mimant i regant, com una... s'ha de cultivar,
2: sí,
1: que és el Festival Franquesa de Dansa i Cultura Popular. Ho he dit bé?
2: Sí, senyor.
1: És diu
2: així. Ho has dit perfecte. És Franquesa, el Franquesa,
1: el
2: Festival de Dansa i Cultura Popular del Maresme.
1: És que, a més, la marca és xula, el Franquesa.
2: Ah,
1: ja, també, dona...
2: Ara ja ens envien mails i ens agradaria molt participar al Franquesa.
1: O sigui, ara ja no els heu d'anar a buscar, quasi bé.
2: Franquesa.
1: Va, expliqueu-me, perquè això és tot una aventura.
2: Home, a Sant Jaume ja programem molt, som una junta molt potent, molt pro, demanem subvencions, ens acompanyen, tenim els socis, tenim alguns mecenes petitets i ens acompanyen per poder fer una programació estable, molt potent i, a més, de totes les disciplines. Sant Jaume es fa la Circat, que són els espectacles de circ, com a mínim a l'hivern i a l'estiu, i entremig, si podem, també en fem més. I fem una programació estable, per tant, de teatre, cinema, circ, en fi. I d'aquí també va néixer la dansa, perquè molts ateneus també tenen, doncs, els seus esbarts. A Premià de Dalt hi havia l'esbar, que, què passa, no hi ha relleu, no hi ha relleu, i llavors s'ha anat com quedant petit. Però molts ateneus sí que en tenen, i és com la dansa d'arrel. Per tant, com a ateneu, no?, que som com una mica, jo dic, els custodios, aquesta paraula tan estranya i estrambòtica, que de la cultura popular, que ara sembla que no cal. No, cal. Sí cal.
1: I tant que cal.
2: Sí cal.
1: I tant.
2: Per tant, com que sí que
1: cal...
2: Que no ens enganyin. Com que sí que cal, sobretot la llengua i tot el patrimoni cultural, que és una barbaritat, aleshores, què fem? Doncs promocionem la dansa d'arrel, la dansa contemporània, i totes les danses que es fan i es desfan, ja t'he dit que teníem el cicle de sardanes també, per tant, arran d'això tenim un ballarí que és català, però que ell està a Hamburg, a Alemanya, va marxar a Alemanya molt jovenet, això que els hi passa a molts de dansa, que malauradament han de marxar.
1: Ves que no sigui de Premià de Dalt?
2: Doncs sí, seus pares viuen a Premià de Dalt i la seva família ja era de Premià de Dalt. I va venir un dia, doncs, explicant-me un espectacle que es veu que l'havia de fer allà, va haver-hi un malentès, en fi, que no el va poder fer. I algú li va dir que parlés amb mi i ens vam conèixer en aquell moment. Jo no sabia que ell era, ballava al ballet d'Hamburg, i fins i tot era coreògraf d'una de les seccions, i a més tenia la seva companyia de dansa, ha treballat molt amb la Fundació Tàpies. Bueno, és un personatge, a banda de que me l'estimo molt, i és un ballarí extraordinari, és una persona excel·lent. Doncs va venir i em va explicar això, que havia de fer aquest espectacle, que l'he anat creant, que és una suma de dansa contemporània amb dansa popular, i no l'hem pogut fer, al final no ha sortit, i no l'hem pogut fer, i ara m'he quedat com... dic... home, doncs, fem-lo Sant Jaume. Tenim una pista poliesportiva, amb una grada, i fàcilment es pot convertir en un espai escènic, perquè ja ho hem fet, per tant. Bé, no ho allargaré, perquè és una mica llarguet.
1: Uau, wow, pots fer-ho, però... Tens tot el temps del món, Aquí, una cosa que
2: no,
1: es caracteritza...
2: No, perquè a vegades m'enrotllo.
1: Sí,
2: sóc pesadota, també.
1: No és veritat. Sí, tu t'enrotlles, però tens moltes coses a dir.
2: Bé.
1: I a festa només ve gent que té coses a dir.
2: Home,
1: això t'ho puc garantir.
2: T'ho agraeixo. No t'ho dono les gràcies per haver-me convidat. Estic molt contenta.
1: Tranquil, nosaltres estem agraïts.
2: Amadeu,
1: però pots continuar.
2: Doncs a partir d'aquí, què va passar? Ens vam trobar aquests dos personatges. Ell és més jove que jo. I ens vam entendre després de dins a Bon Dia.
1: Això
2: o sigui,
1: passa.
2: Bon Dia, i ens vam com connectar. Vam estar enraonant. Bueno, em va explicar tota aquesta història. Li vaig dir, doncs, fem aquest espectacle a Sant Jaume, ens emplacem un altre dia, doncs, allà a quedar, a buscar una data que puguem fer. Estupendo, ens va entendre molt bé. Què passa? Si jo quan em llevo cada dia ja tinc 30 idees, clar, si sobre me'n regalen una petita, doncs clar, què faig jo? Vaig anar rumiant, i el dia que ens vam trobar vam quedar a les 9 del matí, i eren les 9 del vespre i vam decidir que potser que també sopéssim, perquè ja es feia tard. Ens vam començar a enredar, i li vaig dir, escolta, Aleix, es diu Aleix Martínez, he pensat que està molt bé fer aquest espectacle, però per què no li donem no l'acompanyem, perquè ara mateix això serà com un bolet. Els bolets a la tardor, perquè aquest festival va néixer per ser a l'estiu, al mes de juliol, perquè és quan fan vacances també al Ballet d'Hamburg. Molts dels seus ballarins de la seva companyia també ballaven al Ballet d'Hamburg i anava molt bé fer-ho l'estiu. Dic, clar, això quedarà com un bolet d'estiu, que no va bé. I què vam decidir? Doncs que fèiem un petit festivalet i l'acompanyàvem de tres espectacles més, un de més familiar, que es podia fer al teatre, un altre que fos un esbar d'arrel, així, no?, donàvem aquest suport que necessitem i que volem des dels Ateneus, el seu espectacle. I a partir d'aquí vam fer el primer festivalet i va ser una meravella. I llavors ja, esclar, ja ens vam anar enredant i es van engreixant una mica i cada any ha sigut una miqueta més. Hem anat posant també música d'arrel, hem sumat, no?, les trobades d'imaginari, de bestiari, hem anat sumant una miqueta, una taula rodona sobre les dones de la cultura, hem fet una altra, més una conversa amb un tal Amadeu, em sembla que el coneixes. No?
1: Em veu fer molt feliç, eh?
2: Eres tu, oi?
1: Vaig ser molt feliç en aquella conversa, t'ho he de dir. Ens vam passar molt bé.
2: Doncs ha anat creixent i s'ha anat engreixant. I clar, què passa? Com pot ser que un Ateneu pugui fer això? Doncs això és el que els dic, per exemple, als altres Ateneus, no?, quan en parlem. Per què? Perquè tenim suport de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme. Tenim suport de la Federació, que per això hi és, per ajudar-nos a tots els Ateneus. Per tant, des de la FAC també tenim unes ajudes per programar. Després, que hi ha el programa d'impuls a la dansa, que avui va molt bé dir-ho perquè és de la Fira Mediterrània. Què passa? Doncs que també ens ofereixen aquest obrador d'arrel i aquest impuls per les companyies. Per tant, també és una ajuda per poder-los programar. I a més, que això encara no ho hem parlat, resulta que hi ha la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, és la XDAC, que és aquesta xarxa entre uns quants Ateneus que tenim teatres o sales d'exhibició.
1: Que estaríem parlant de la xarxa de sales d'exhibició més gran del país.
2: Sí,
1: sense
2: senyor.
1: Cap mena de dubte.
2: Sense cap mena de dubte. Per tant, no, les coses com siguin.
1: Clar.
2: Què passa? Que amb aquesta xarxa, què fem? Una programació coordinada. Treball amb xarxa, mai tan ben dit. Llavors, què vol dir? Que t'ajuda a programar. Com més programem, més ens ajudem entre tots i optimitzem recursos.
1: I això acaba revertint en el Franquesa?
2: I això acaba revertint en el Franquesa. Per què? Perquè a banda de fer aquest espectacle de creació pròpia amb l'Aleix, aquí hi sumem això que et deia que anàvem engreixant, aquestes activitats, aquestes converses, no?, aquest bestiari, perquè és un festival de cultura popular. Un dels espectacles, d'on ve? De la programació coordinada. Un altre dels espectacles, d'on ve? Del programa d'impuls a la dansa en Fira Mediterrània i la direcció...
1: Sí, sí.
2: M'explico? Llavors, tot això, i un espectacle familiar, que potser el portem des de la roda, no?, amb qui col·laborem, o des d'un altre punt. Què vol dir això? Que això suma i ajuda a que el Franquesa sigui una realitat. Llavors podem demanar aquesta subvenció a la Generalitat de Catalunya per festivals, i tot això va fent, no?, perquè clar, tots els Ateneus tenim un tresorer o una tresorera que et diu, ni parlar-ne.
1: Anava a dir, normalment el tresorer sempre et diu que no.
2: Això no ho podreu fer, això no ho podràs fer. I llavors tu dius, ens buscarem la vida. I ens la busquem, i per què la Franquesa pot ser una realitat avui, i hem fet aquests 4 anys, per tot això que t'he dit. Aquest petit mecenatge, aquesta col·laboració dels comerços del nostre poble, aquí estem molt agraïts, i la subvenció de la Generalitat, que no és molt gran perquè som un festival molt novell i petitó, però programa Impuls a la Dansa, programació coordinada...
1: Ara et vaig a fer la pregunta de la bruixa.
2: M'encanta, jo soc una mica bruixa, eh?
1: Està bé, no, la gent hem de ser així. Quina és la teva foto, la teva mirada al Franquesa d'aquí 5 anys? És a dir, què serà el Franquesa d'aquí 5 anys? Perquè el de l'any vinent probablement ja saps com serà.
2: No és fàcil, eh?
1: No, però
2: no és fàcil perquè som no... aquest poblet tan bonic que dèiem al principi, i en aquest lloc tan meravellós i tan idíl·lic i tan proper a tot. Què fa? Que al ser tan proper a tot és molt fàcil marxar.
1: Mm-hmm.
2: Anar a veure un espectacle a Barcelona. D'entrada, per això precisament, vam treure el Franquesa de l'estiu. Perquè l'estiu o estan de vacances o treballen. Si treballen, quan surten volen a la platja, no volen anar a veure un espectacle, encara que sigui molt divertit i boníssim. Costa. I a més, hi ha molts festivals. Per tant, vam decidir aquest any, el número 4, doncs, treure'l i posar-lo al setembre, a finals de setembre, que ja, els que ja han fet vacances tot l'estiu ja no se'n recorden i tenen ganes d'una mica de brugit. I aquesta era la idea. Per tant, què penso que serà l'any que ve? Home, jo penso que vindrà més gent, el coneixerà més gent, arribarem a més gent, perquè un dels problemes que tenim és que tenim tantes ganes de programar i tanta feina programant i organitzant, perquè la nostra estructura és associativa, és de gestió associativa. Clar, no tenim un equip que es dedica...
1: Això ho hem de dir, estem parlant... Hem de recordar a les persones que ens escolten que això és de gestió associativa.
2: Exacte.
1: És a dir, la gent d'aquest Ateneu doncs es pela els dits per fer aquesta programació i tirar-lo endavant.
2: Clar, perquè no només és el Franquès és una goteta més de tot aquest raïm, saps què vull dir? És un gotim. Totes les altres seccions hi ha molta feina i, per tant, llavors a vegades comuniquem tard, ens costa, i costa que arribi tothom. Llavors jo crec que el número 5, que ja serà una data de celebració, serà una mica més gran i estarà una miqueta més consolidat, sense voler quedar com molt agosarada i molt pedant, en absolut. D'aquí 5 anys més, jo espero que realment sigui el que ha vingut a ser el Franquesa, que per això ens el vam inventar. Un espai de trobada, un espai de complicitats, un espai d'intercanvi, intercanvi cultural, intercanvi de totes menes. I aquest espai no només d'exhibició, sinó de formació també, saps? I que sigui una mica això, aquest apropament real de la dansa, la d'arrel, la dansa d'arrel de tradició, la dansa d'arrel d'aquest impuls a la dansa, la dansa contemporània, la cultura popular amb totes les seves versions, que són doncs, la música d'arrel, el bestiari, l'imaginari, tot hi té cabuda, les arts escèniques, el teatre d'arrel tradicional també, el circ, que acabi sent aquest bullidor. No volem ser una fira de referència ni una fira de venda, no, és un espai, com t'he dit, de trobada, de formació, d'intercanvi i de gaudi.
1: Jo, si m'ho permets, perquè ara sí que ja estem recta final d'aquesta entrevista.
2: Em dius que m'enrotlli.
1: Ara que ja estàs. Jo, que només he estat una estoneta en el Festival Franquesa, jo vaig sortir d'allà pensant, hosti, quin bon rotllo.
2: Sí.
1: O sigui, vaig sortir d'allà amb les piles carregades i pensant, jo aquí vull ser-hi.
2: Clar.
1: Aquí és casa. I no coneixia ningú.
2: Això saps què t'ho fa sentir? Un Ateneu.
1: Sí, exacte. Sí,
2: un Ateneu, clar. Entres en un Ateneu i dius, ostres, quin bon rotllo.
1: Clar.
2: I a tots els Ateneus fem algunes activitats similars, però no tots fem el mateix. I a tots hi ha un tarannà diferent. I fins i tot els noms són diferents. Tenim casinos, tenim societats... Tenim...
1: I orígens diferents.
2: I orígens diferents.
1: Sí, sí.
2: Però el que sí que ens uneix a tots és això. I anem perquè volem. Ens ho treballem, ens ho fem nostre i tothom que hi ve i és benvinguda o benvingut i se sent casa.
1: Emma Escolano, estem ara sí que al final d'aquesta entrevista. És probable que jo, amb tot el que t'he intentat estivar de tot el que ens has explicat, probablement hi ha alguna cosa o alguna pregunta que tu volies que et fes que me l'estaves servint i que no t'he fet, perquè això ens passa molt la gent. Per tant, tens el teu minut de glòria per dir allò. L'autoentrevista, això és l'autoentrevista.
2: Ah.
1: Pots, exacte, et pots preguntar allò que vulguis i contestar allò que vulguis que jo no t'he preguntat i dius, hosti, aquest tio, com pot ser que aquest tio no m'hagi preguntat això? Com pot ser?
2: Ostres, ara mateix no sabria què dir-te, perquè són... hem parlat de tots els ateneus, de la xarxa, dels programes d'impuls, de totes aquestes aliances...
1: Hem parlat dels teus orígens a l'Avalot...
2: Home, que aquí no ho estàs dient, però jo sí que ho diré, en aquests orígens a l'Amadeu també hi va ser,
1: Bueno, ho hem descobert ara,
2: No ens en recordàvem fa molta estona... Però fins i tot això ho tenim. Per tant, també s'ha de dir.
1: Anava de bolo jo.
2: Bueno, som també amb aquesta gent de l'Avalot, ja així tanquem el cercle, seguim treballant junts, corre, que ve una xaranga. Seguim treballant junts i vam crear el Festival Passatge Insòlit.
1: Escolta'm, Emma Escolano.
2: I a més som cofundadors de la plataforma d'arts de carrer, que... ahir vam celebrar els 10 anys de fundació, perquè la Fira Mediterrània també hi és, en aquesta
1: manera. Escolta, Emma, és que això...
2: Som
1: estàs
2: els millors.
1: Estàs a tot.
2: Ja està.
1: Emma Escolano, Joanola, moltíssimes gràcies, gràcies per estar aquí. El que volem que sigui casa teva, que és el Festa Festa, a partir d'ara, si és que no ho era ja, perquè és allò de si és que hi ha cases d'algú.
2: Exacte.
1: Moltes gràcies per estar aquí al Festa Festa. És la primera vegada, no serà l'última, ja t'ho puc assegurar. No serà l'última, perquè, de debò, molt agraït de que hagis passat per aquí i ens retrobem als carrers, que
2: els
1: és el
2: carrers,
1: nostre espai.
2: Exacte. Moltes gràcies a Amadeu per convidar-me, de veritat.
3: Festa, festa. Estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa amb Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, a qui desitgem tots els encerts del món.
1: I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa número 2651 enfila la recta final del seu recorregut.
4: Festa Festa!

0: Volem agrair sincerament la feina de les nostres col·laboradores que ens han acompanyat en el programa d'avui. L'Emma Robres des del Tornaveu i la Sara Suriol al capdavant del Baròmetre Casteller. Moltes gràcies per ser-hi sempre.
1: I com és de llei, un agraïment immens a tot l'equip que treballa de valent darrere les bambolines per fer girar la roda del Festa Festa. Setmana rere setmana, aquí no hi han festes, ni vacances, ni res. I aquestes persones són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que estem darrere els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Que passeu una magnífica Diada Nacional de Catalunya, gaudint de la cultura, de la música, de la tradició i de la nostra gent, de la manera que més us agradi. Sortiu al carrer i feu festa.
1: Nosaltres ens acomiadem per avui, però com sempre ho fem amb la nostra música d'arrel i amb el so inconfusible de la cobla. Us deixem amb la sardana La Veu de Catalunya, una composició de Josep Maria Ruera, interpretada magistralment per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció del nostre estimadíssim Jesús Ventura.
0: La setmana vinent tornarem amb més cultura d'arrel. Fins aleshores, que tingueu una feliç diada i una molt bona setmana.
1: Fins divendres que ve. Adeu!

0: Gairebé 60.000 persones es van manifestar ahir en les tres marxes organitzades per la Diada, marcada per un clam unitari contra els discursos d'odi i l'exhibició de múscul de l'independentisme. A Barcelona, un dels actes va acabar amb una vintena de detinguts, 10 dels quals menors d'edat. Als Estats Units, l'homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11S fa evident la divisió i la polarització política al país. En el 25è aniversari dels atacs, per primera vegada, el president es va absentar dels actes de commemoració i l'alcalde de Nova York va haver de fer front a comentaris islamòfobs per part de familiars de víctimes. Mor als 80 anys Carles Solà, conseller d'Universitats i Recerca durant el primer any govern tripartit i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, càrrec que va exercir durant 8 anys. Químic de formació, Solà va néixer a Xàtiva i actualment vivia a Sant Cugat del Vallès. El preu mundial dels principals aliments ha arribat al nivell més alt dels últims 4 anys. Les tensions geopolítiques i la meteorologia adversa en són els principals motius. Segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura, els que més s'han encarit són el sucre i els cereals. Aviat ho notarem a les nostres butxaques. Espanya podria tenir una xarxa de supermercats públics per combatre l'encariment del preu dels aliments, seguint la proposta de l'alcalde de Nova York. L'ONG Justícia Alimentària ha iniciat una campanya per demanar una llei per crear-la. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio d'avui aborda la qüestió en profunditat. Els aliats de l'Iran amenacen de tancar una altra de les principals rutes de subministrament de petroli mundial, la del Mar Roig. Els hutis del Iemen, pròxims a Teheran, han capturat una illa estratègica per controlar aquesta via marítima i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar temporalment el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons. Avança l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo i ja supera els 7.000 casos confirmats. El brot s'ha estès a una setena província i l'OMS alerta de la manca de recursos i personal per fer front a la situació. I la Fira de Tàrrega aquest cap de setmana aplega milers de persones en una edició més internacional que mai. La memòria, la poètica i la comunitat han estat els temes centrals dels espectacles que s'han pogut veure durant la segona jornada de la mostra. Esports.
1: El Barça s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de jugar demà a la tarda contra el Llevant a la ciutat de València. L'objectiu, sumar la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. L'Espanyol visita aquesta tarda a un quart de cinc l'Osasuna al Sadar, mentre que el Madrid rep el Rayo a les 9 al Bernabéu. I a la Lliga Femenina, a partir de les 12, l'Espanyol visita l'Atlètic Club en directe per Esport 3 i a les 7, Barça-Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff. I en motociclisme, Marc Márquez busca aquest matí la pole al Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera hi va fer el segon millor temps darrere l'italià Marco Bezzecchi.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 76%.
5: Ara tornem a la rutina. La setmana passada vam fer la presentació des de la Gavella, estrenant la nova imatge de Ràdio Arbúcies. Aquesta setmana fem la rentré, inaugurant el nou format de les recomanades i també amb les noves incorporacions que s'aniran afegint a la llarga llista de col·laboracions. Nosaltres comencem primer agraint la fidelitat dels que ens escolten i segueixen des de la FM, per les xarxes socials o recuperen els programes a la plataforma iVoox, on tenim el repositori amb les gravacions dels programes emesos. Reiterem, moltes, moltes gràcies. Som-hi!
6: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
5: Us presentem les veus i els continguts que ens acompanyaran avui al programa. Música. Per començar, Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens parlarà de la meteo que ens espera i d'un tema de ciència i coneixement. Avui a la col·laboració tenim estrena l'Ali Vives amb la seva secció El Trencanous, parlant de música clàssica. I afegim el butlletí informatiu amb la Marta Rubio des de l'Oficina de Comunicació Municipal i les activitats recomanades al nostre poble els propers dies. Aquí, doncs, ja anirem veient, però segurament afegirem les salutacions dels informadors del bàsquet i el futbol, Anna Teixeira i Oriol Garriga, que completen aquest nou butlletí. I el tema del dia va de l'espectacle dels tres tenors organitzat per l'Associació de Jubilats el proper 20 de setembre a Naus Aiats. I tancarem amb una ressenya de la presentació del llibre La Revolució Pendent, a càrrec de l'autor Carles Benítez, i la presentació del molt honorable president Joaquim Torra, fet el passat 5 de setembre a la Sala Gran de Conferències de la Gavella. Aquesta és la grella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies. Ben retrobats.

0: 19a temporada, edició 827 de l'Amics i Residents, i aquesta temporada, que està a les Beceroles, però que comença igual que la darrera, amb aquest encapçalament de la Meteo, que torna a tenir, doncs, al capdavant en el nostre company Xavier Soler. Bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: El nostre meteoròleg, que, com sempre, doncs està en aquesta secció patrocinada per...
1: Trima Motor.
0: Trima Motor és el nostre patrocinador, que patrocina la Meteo. I entrarem, com ja sabeu, que aquesta secció, doncs, és dual, té dos parts, i començarem per la primera, que és, doncs, comentar una mica el temps. Ara tenim per comentar força temps, perquè des del mes de juliol fins ara, doncs, tenim un lapsus de temps força important, i farem la previsió. Què ens pots dir?
1: Doncs, a veure, farem un resum molt ràpid d'aquesta darrera setmana. Recordem que els dos primers dies d'aquesta setmana, dilluns, dimarts i fins i tot part de dimecres, van ser aquells dies, podem dir-ho d'aquesta manera, terribles, meteorològicament parlant, amb aquelles elevades temperatures per un mes de setembre. Recordem que Arbúcies va arribar a una màxima de 37 graus en aquesta setmana, a principis de dilluns i dimarts, i amb unes mínimes que pràcticament fregaven els 20 graus. Ja, amb una sensació de xafogor molt, molt acusada. Però tot això va donar un tomb, doncs, de 180 graus molt ràpidament, i a partir de dimecres va arribar un sistema frontal. Al matí ja va aparèixer, doncs, el temps força, el cel força ennuvolat. A la tarda ja van caure alguns ruixats, que recordem van acumular al voltant de 34 litres per metre quadrat, i 20 d'ells van caure tan sols en 30 minuts. Per tant, es va superar el llindar d'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, per tant, una intensitat forta. I a partir de llavors, sí, hem tingut un temps força més estable, però sobretot, i el més destacat, és aquesta davallada de temperatures que segur que esperàvem tots els arbocients i arbocienques, catalans, catalanes, i no sé quanta
0: més. I resta del món.
1: Efectivament, perquè, de fet, va baixar entre dimecres i dijous, la temperatura va baixar 14 graus, la màxima, recordem, hem dit, de 37, però és que el dimecres la màxima va ser de tan sols 22 graus, entre 13 i 14 graus menys la temperatura màxima. Doncs bé, tot això ja és història, i tenim aquest ambient força més agradable. Fa una miqueta de caloreta al sol al centre del dia, però l'ambient, l'aire és frescot, i fins i tot la temperatura mínima ha davallat aquests darrers dies fins als tan sols 11 graus. Una miqueta menys del que tocaria per aquesta època de l'any. Per tant, jo, per la meva part, ben agraïda aquesta davallada de la temperatura, i poca cosa més podem dir d'aquest resum d'aquesta setmana.
0: Jo esperava que al principi de setmana fos una davallada una mica més suau, no? Semblava que tenia que anar davallant fins a arribar a aquests nivells que tenim ara d'una temperatura més dins del que seria la mitjana de l'època. Però és que ens va apretar el ganyot fins a l'últim moment, i llavors de cop i volta, bum, va baixar.
1: Efectivament, i és que estàvem, recordem, amb una massa d'aire, doncs, nord-africana, molt càlida, també molt humida, i en canvi va venir una massa d'aire atlàntica força més freda, d'origen polar, en temperatures molt més baixes del que, doncs, portàvem, i això va fer que el pas del sistema frontal, un cop que passés, que va passar la tarda, la temperatura mínima es va despoblar.
0: I llavors la pluja, que bé, s'anunciava, doncs, que podria provocar certs problemes, al final no va ploure al dematí, almenys aquí va ploure a la tarda d'una manera, doncs, força, força important, i també en poca estona. Però bé, una aigua molt ben rebuda.
1: Doncs sí, efectivament, aquests 34 litrets, i recordem que som a principis de setembre, per tant encara tenim moltes setmanes d'aquest mes de setembre per poder anar omplint el cistell.
0: Molt bé, fantàstic. Què tenim?
1: Què ens espera, no?
0: De què ens espera la previsió, exacte?
1: A veure, ens espera bé fins dimecres aquest temps, doncs, força estable, força assolellat. En aquest dissabte, diumenge, dilluns, dimarts tindrem aquest ambient força assolellat durant pràcticament totes les setmanes, si bé és veritat, tots els dies, si bé és veritat que avui dissabte tindrem una miqueta més d'intervals de núvols. Fins i tot no descartem alguna petita gotellada, però serà merament anecdòtic, perquè diumenge hi haurà força més estones de sol, dilluns, dimarts ambient assolellat, i sí que a principis entre dilluns i dimarts la temperatura sembla que remuntarà una miqueta al voltant dels 27, 28, 29 graus, i dimecres ens passa una petita doncs un petit sistema frontal que farà de nou davallar de la temperatura, tornarà a ser força agradable i podria caure algun ruixat entre dimecres i dijous, per després ja veurem què acaba passant a final de setmana.
0: Però vaja, que la tònica serà aquesta, temperatures suaus, sense masses sobresalts ni masses coses estranyes.
1: No, ara tenim un ambient molt agradable al centre del dia, dilluns i març sí que pujarà una miqueta, però res tampoc extraordinari, i dimecres tornarien a baixar per situar-se als valors normals de l'època.
0: Doncs el que dèiem, ara sí que canviem de temps, d'apartat, i ara... quin tema ens presentaràs aquesta setmana per començar la temporada?
1: Doncs avui farem una barreja entre un tema més o menys històric, filosòfic i una miqueta existencialisme. Parlarem del vaixell de Teseu.

0: més un tema que ara en les pantalles de cinema doncs està una mica de moda, no? Amb la Iliada i aquesta pel·lícula que es pot anar a veure amb el Matt Damon com a protagonista.
1: Correcte.
0: I que ens presenta també la història d'això, de l'Odissea. Bé, doncs ens explicaràs a què treu cap aquesta referència a la mitologia grega o a la cultura grega antiga.
1: Mira, avui el que intentarem resoldre és una pregunta que ja es feien els filòsofs grecs ara fa 2.000 anys i que dona encara avui doncs, força mal de caps tant a filòsofs com científics o qualsevol persona fins i tot que estigui interessat en el tema. Deixem que us expliqui per fer aquesta entradeta què és el que m'ha passat els darrers dies. Tinc aquest mòbil a la mà que veus aquí, Jordi.
0: Sí, sí.
1: I l'any passat se'm va trencar la pantalla i vaig haver-la de canviar.
0: Molt bé, sí. Com li passa a molta gent.
1: Exacte. Però és que, a més, fa 3 mesos, doncs, aquest mòbil també li va petar la bateria.
0: Ah.
1: I va dir, bueno, doncs,
0: sí, és escolta, una mica de mala sort, eh?
1: Mira, li canviarem. No tinc ganes de canviar de mòbil.
0: Molt bé.
1: I, per últim, se'm va caure i aquesta part del darrere és de vidre, no el portava a la funda aquell dia i es va trencar i vaig dir, què faig? Vaig dir, bueno, va, tornem-lo a
0: arreglar.
1: A arreglar, no?
0: Però ara estic content amb el mòbil funciona bé.
1: Molt content amb el mòbil. I ara, arran d'això, és el que em va sorgir el tema d'avui, no? Perquè ara jo faig una pregunta a tots els oients i també a tu, Jordi.
0: Ja m'ho pensava.
1: Que segur, exacte, que segur que molta gent m'està escoltant, però segur que tu encara m'estàs escoltant més. Aquest aparell que tinc a la mà i que l'he canviat la bateria, que l'he canviat la pantalla, que l'he canviat la part de la carcassa del darrere, continua sent el meu mòbil original? O estic parlant amb un altre, o estic parlant d'un altre tipus de mòbil? És el meu mòbil? Perquè, clar, l'he canviat tantes parts del mòbil que ja, el mòbil original, com a mínim, no ho és.
0: Sí, però totes les parts que has canviat són parts accessòries. O sigui, la pantalla és on veus la informació. La part del darrere és una part bonica. I què més se t'havia trencat?
1: La bateria.
0: La bateria. La bateria li dona energia, però el que és el cor on hi ha la informació, on hi ha el cor del telèfon, encara és el mateix. Jo diria que és el mateix.
1: Doncs va, perfecte. Doncs sàpigues,
0: jo diria així.
1: Jo diria, doncs jo t'haig de dir que no hi ha una resposta universal en el que puguis dir que si és l'original, no és l'original. Perquè sembla una pregunta absurda, i ara entrem ja en matèria de dissabte al matí, però us haig de dir que és una de les preguntes més antigues i fascinants de la història. I per entendre-la, hem d'anar-hi al temps, hem d'anar viatjant al temps i anar a l'Atena, a l'Atenes de l'antiguitat, el vaixell aquest de Teseu que comentàvem al començament. Què va passar? Teseu era un mític heroi grec que va tornar doncs, victoriós de Creta perquè va matar el Minotaure dins del laberint. I ho va fer amb un vaixell, amb un vaixell de fusta de l'època. Els atenesos d'aquella època, els que estaven orgullosos del seu heroi, d'en Teseu, van dir, ostres, el que podem fer és, com a mínim, conservar el vaixell. Perquè
0: és una gesta molt
1: és
0: gran.
1: És una gesta i així el podrem sempre
0: doncs, rememorar
1: aquesta gesta tan important. Llavors, clar, què passa? Doncs passa com amb el mòbil, que aquell vaixell, amb les dècades, es va fent malbé. I un dia, doncs, canvien un llistó de fusta, s'ha fet malbé, el canvien per un altre. Perquè, clar, aquell vaixell estava
0: estava al port.
1: Estem parlant de mitologia, eh?
0: Clar,
1: no és que
0: clar,
1: hi existeixi Teseu de veritat, ni que probablement era reflectit d'algun heroi, eh? Però estem parlant d'una...
0: És una faula.
1: D'una faula, eh? Però aquest vaixell, clar, es fa malbé si està a l'aigua. Llavors li canvies un llistó de fusta i amb el pas de les dècades vas canviant les veles, vas canviant doncs, els rems i al final doncs, vas substituint tot allò que es va fer malbé. Però aleshores el filòsof Plutar de l'època es va posar les mans al cap i va pensar, ostres, si no queda ni una sola peça del vaixell original, aquest continua sent realment el vaixell d'en Teseu? Llavors, aquesta pregunta, què en penseu vosaltres? Home, podríeu dir, Sí, la forma és la mateixa, la funció és la mateixa, de per rememorar la gesta d'en Teseu, i té sentit. Si li canvieu al final, no sé, les rodes de la bicicleta, continua sent la teva bicicleta, no? Al final, o no et donen una matrícula nova a la DGT perquè canviïs les rodes quan les estan gastades. Però espereu, perquè encara podem complicar una miqueta més. Segles més tard, un filòsof anglès, Thomas Hobbes, va fer un tomb de 180 graus a la pregunta i va dir: imagineu-vos que algú va agafant totes les peces velles del vaixell de Teseu, totes aquelles peces que havien
0: que estaven malmeses,
1: que
0: no servien,
1: i les que van llançar, i fan en un magatzem al costat el vaixell de Teseu un altre cop, però amb les peces velles,
0: encara que estigui malmès.
1: Exacte. Llavors, ups, compte, ara què tenim? Ara tenim dos vaixells. Tenim el vaixell en què anàvem canviant totes les peces malmeses, i tenim el vaixell, diguéssim, amb les peces originals d'en Teseu. Llavors, és com dir, Jordi, tu quin pagaries al final per veure en un museu? L'original o el que té les peces originals però que no és l'original? Quin decidiries que podria ser l'original? És la mateixa pregunta feta abans, però reformulant-te per posar més

0: van canviant. Per tant, al final, què som? Com deia Heràclit, i aquí agafo una cita molt important, diu, som un flux constant de matèria. Què vol dir? Que cap home, com ell va fer una frase molt, molt, molt coneguda, que deia, cap home no es pot banyar dues vegades al mateix riu, perquè ni el riu ni l'home són els mateixos. Per què? Perquè parlava d'aquest flux constant de la matèria. I ara traslladem la pregunta cap al futur, i si algú se'n recorda de la sèrie de Star Trek, sí, aquell de el Beam Me Up, transporta'm, que recordava que estava la nau al costat d'un planeta i diu, transporta'm el planeta de Thor, no?
1: Sí, sí, o fem un salt hiperespaial d'aquests que feien, no?
0: Exacte. Què feia aquella màquina? En teoria feia, doncs, agafava la teva informació fins i tot quàntica, per dir-ho d'alguna manera, te desfeia la nau i te posava de nou en un planeta. Què passaria si en aquell moment que la màquina, per exemple, que s'està desfent, t'està desfent quànticament a la nau, no et desfés i en canvi creés una altra persona igual que tu en el planeta de baix? Hi hauria dues persones. Quina és la real? Quina és l'original? La primera o la segona? No ho sabem, no? És aquest l'objectiu del programa, per dir quina és la realitat que depèn sempre dels ulls de qui ho mira. Perquè per un, per exemple, en el cas del vaixell d'Enteseu, per una persona podria ser molt important la matèria, les fustes, la vela, per exemple, perquè fos un fuster.
1: Encara que estiguis malmès.
0: Exacte.
1: L'original,
0: però potser per un altre, per un historiador, l'important seria la informació, que era el que tu deies al començament, la informació, el quadern de bitàcora, sí, del capità, sí, sí, sí, el que sí, anava notant cada dia. Uh-huh. Per tant, no hi ha una resposta única en aquesta pregunta que et feia, però sí que ajuda una miqueta a fer pensar en aquests moments de tanta intel·ligència artificial.
1: El que sí que està clar és que si el teu mòbil fos una obra d'art, doncs segurament haurien intentat restaurar la pantalla de vidre, haurien intentat recuperar la bateria com fos, i el vidre de darrere doncs l'haurien apedaçat, perquè com que és una obra d'art s'ha de mantenir original. O sigui, a nivell d'obres es fan restauracions, però es fan les restauracions justes per conservar la matèria original, que és el que té valor almenys en aquestes obres grans clàssiques, no? La Gioconda, o...
0: Correcte.
1: O, jo què sé, la batalla de la rendició de Breda, o jo què sé, un piló d'obres que els museus les guarden perquè són les peces originals tal com les va fer l'artista i que s'han de conservar tal qual. I es restauren lo just perquè es puguin admirar tal com eren al moment en què es van fer.
0: Al final, l'objectiu, tal com estàs dient, és intentar respondre una pregunta que no té una resposta única i saber si què és l'important de les persones, dels objectes, dels éssers vius, si és més aviat la matèria o és més aviat el coneixement. Uh-huh. O és també la història d'aquesta persona. En definitiva, és ajudar-nos a pensar una miqueta més a tots plegats.
1: Molt bé, Xavi, avui ha sigut molt filosòfic, per començar. Bueno. No sé si tota la temporada serà així, però bé, benvingut també.
0: Doncs no, anirem canviant.
1: Molt bé, fantàstic.

0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: I us hi dius, ara que aneu a casa... Eh?
2: A vegades sí. A vegades sí, perquè a vegades xerren tanta estona que no acabem la feina i els dic, doncs, això ho acabeu a casa. Quan estava a casa cuinant, quan estava fent no sé què, llavors em venien totes les paraules.

0: taules del cap. O sigui que a casa jo crec que també treballen una miqueta. Jimmy, quan ja he passat tres llibres, ja no sé què estava llegint, ja no...
1: No anem bé així, eh?
0: No, perquè jo ja, o sigui, ja en parlem sempre amb ells. Quan han acabat la pàgina ja no se'n recorda. Diuen, ai, què m'està dient? I és perquè no estem prou concentrats moltes vegades.
2: Amics i residents, us donem la veu.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.

0: Comencem la secció El Trencanous amb l'Ali Vives.
1: Comencem la secció del Trencanous, una secció nova on es parlarà de temes relacionats amb la música clàssica. I la nova col·laboradora, la col·laboradora que inaugura aquest espai, doncs és l'Ali Vives, a qui saludem, li donem les gràcies per iniciar aquesta singladura en el món de la ràdio.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Arbúcies. Bon dia, Jordi. Moltes gràcies per convidar-me.
1: I, si et sembla, explica'ns el nom del Trencanous. Per què?
2: El nom del Trencanous està inspirat amb la màgica partitura de Tchaikovsky del ballet Trencanous, una música que m'encanta.
1: Una música molt coneguda, d'altra banda, no?
2: Sí.
1: I què més ens pots explicar?
2: Volia presentar-me. Per qui no em conegui, doncs soc l'Ali Vives, visc aquí a Arbúcies des de fa 20 anys, soc pianista i professora de piano al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. M'han convidat a fer aquesta secció per parlar de música clàssica en el programa d'Amics i Residents i estic molt contenta de fer aquesta col·laboració.
1: Bé, això és una mica un atracament que vam fer nosaltres, no? Vam fer la trucada i vam dir, ostres, sí, proposem-li, no? I et vas apuntar de seguida. O sigui,
2: de seguida.
1: Que nosaltres, encantats de tenir-te aquí en Amics i Residents. També així doncs, portem temes diferents de lo que fa anys que anem tocant. I bé, doncs ens posaràs al dia bàsicament de la música clàssica.
2: Sí, molt bé. Estic molt contenta que hi hagi un espai a la ràdio per parlar de música.
1: Doncs vinga, tu manes, per quin apartat comencem?
2: Mira, començarem per l'apartat dels sons, de com tenim l'oïda. He portat unes campanes diferents que escoltarem i es tractaria de ordenar aquestes campanes. Jo primer us les presento. Mira, la campana número 1 és aquesta.
1: Molt bé, campana número 1, encantat.
2: La campana número 2. I la campana número 3.
1: Són força diferents.
2: Força diferents.
1: Sí, sí, sí.
2: Jo ara faré un ordre, les tocaré amb un ordre determinat. La 1, la 3, la 2, la 2, la 1, la 3, depèn de com m'agafi.
1: Sí.
2: Aleshores, hem de tancar els ulls. Bueno, tu hauràs de tancar els ulls. Els que escolten no cal que els tanquin perquè no veuen res.
1: Ja veig que hauré de fer de conillet d'índies més d'un dia.
2: Aleshores, faré dues tirades. La primera, doncs, això. Per exemple, jo faré un ordre i després tindrem que dir, doncs han sonat les campanes, la 2, la 1 i la 3, amb aquest ordre.
1: Uf.
2: Hem d'esbrinar l'ordre. D'acord?
1: Molt bé.
2: Comencem.
1: Ja m'agafo un paperet perquè si no...
2: Sí. Comencem, eh?
1: Comencem.
2: Comencem.
1: I he de tancar els ulls, sí?
2: Si vols fer l'exercici tal com jo me l'imagino, tal com...
1: S'ha de fer bé, s'ha de fer bé.
2: S'ha de fer bé.
1: Doncs va, vinga, va, som-hi.
2: Si ens equivoquem no passa res.
1: Molt bé, molt bé.
2: Tal dia farà un any.
1: Adelante, adelante.
2: Primera campana.
1: Molt bé. M'ho apunto. Molt bé.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Què tal? Com t'ha anat?
1: No ho sé, ara m'ho has de dir tu.
2: A veure, digue'm el resultat.
1: Jo diria que la primera és la 1, la segona que ha sonat és la 3... i l'última és la 2. No?
2: No?
1: Fatal.
2: Fatal.
1: Ho he fet tot al revés, potser,
2: sí.
1: No?
2: Sí, sí.
1: O sigui, he agafat l'ordre, però a la inversa.
2: Sí, sí, sí. Bueno,
1: així
2: a veure...
1: Poder no ho tenia tan malament.
2: Primer és la 2.
1: Ah, primer és la 2. La més aguda és la 2.
2: La més aguda és la 2.
1: Ah, és que aquí poder...
2: Clar, tenia que haver-les... És que ho he fet més difícil. Podia haver-les ordenats de greus aguts, però he canviat una mica.
1: He intuït que aniria per aquí la cosa, però...
2: No,
1: ara...
2: no. La 1...
1: La 1 és la més greu.
2: I la 3 és la del mig.
1: La 3, la mitja.
2: Sí, o sigui, repassem la 1, la 2 i la 3.
1: Ara poder no m'enganxaràs tant, eh?
2: Va, som-hi una altra vegada.
1: Va, però tornem-hi, va.
2: Ara faré un altre ordre, eh?
1: Sí, sí, ja, ja m'ho imagino.
2: Vinga, som-hi.

0: Aviam si l'he encertada.
1: Va, vinga.
0: I aviam si des de casa també els que ens escoltin saben això del que has explicat dels tons.
1: Sí.
0: Aviam si ara ho encertem. Jo diria que la primera que ha sonat és la 3.
1: Molt bé.
0: La segona, la 2.
1: Sí.
0: I l'última, la 1.
1: Visca!
0: Ara sí, ara sí, ara sí. Ara,
1: ara,
0: sí. Ara sí. Ara ja no m'enganxaràs, em sembla.
1: Molt bé. Molt bé, doncs ara passem a la següent secció.
0: Ah, molt bé.
1: D'acord?
0: Doncs vinga, ara què ens tocaria? Quin...
1: Mira, ara ens toca els indispensables. Obres mestres, suggeriments de música per escoltar.
0: Molt bé. Doncs vinga, endavant, amb vinga. Aquests indispensables.
1: És el concert en la menor per piano i orquestra d'Eduard Grieg, un compositor noruec de la segona meitat del segle XIX, 1843-1907. Entre tota la seva producció, va escriure un dels millors concerts per piano i orquestra. Així el va descriure Arthur Rubinstein, un dels millors pianistes del segle XX. Gràcies a que Rubinstein el va interpretar per les millors sales del món, és un concert reconegut i escoltat. Hi ha moltes versions dels millors pianistes del món, però he escollit una versió d'una pianista actual que m'agrada perquè té un so molt clar, molt net, m'agrada com fraseja, com explica la música, el domini que té del tempo. L'entens perfectament. Ella fa la seva versió i et convenç totalment de la seva idea. L'entens, és sincera, m'arriba a l'ànima. Tinc entrades per anar a escoltar-la el 17 de novembre a Marsella.
0: Carai, quina enveja, no?
1: Sí.
0: La tens controlada, eh?
1: Quan l'escolto és com si ella desapareixés i només sento la música. Aquesta dona domina i fa el que vol amb el piano. Estic parlant d'Elisabeth Leonskaya. Va néixer a 1945, és a dir, que té 81 anys, a Geòrgia, en una família d'origen rus. Va estudiar al Conservatori de Moscou. Dintre de tota la seva interessant trajectòria, podem destacar que va col·laborar estretament amb Richter. Té 81 anys.
0: Sviatoslav
1: Richter. No m'atrevia a dir-ho.
0: Sviatoslav Richter. Clar, és que aquesta gent tenen uns noms de l'est que són complicats.
1: Té 81 anys, resideix des de l'any 78 a Viena i toca per tot el món. Si mires la seva pàgina web, toca per Àsia, Europa, Estats Units, increïble. La tindrem a l'Auditori de Barcelona el 14 de novembre, fa una gira per Espanya, toca a Bilbao, Sant Sebastià, Pamplona, Madrid, Barcelona...
0: O sigui, tot i tenir aquesta edat, els 81 anys,
1: encara està en actiu
0: i està àgil i fresca
1: és
0: tocant
1: brutal,
0: el piano.
1: És brutal. Mm-hmm. O sigui, que s'ha d'anar a veure perquè és un fenomen.
0: És ben bé que la música rejuveneix, eh? Conserva.
1: Amb aquest concert tinc una relació molt estreta perquè és el concert que vaig tocar jo per final de carrera. Aleshores,
0: sí?
1: Sí, el concert de Grieg.
0: I tens un bon record.
1: Tinc un bon record. És un concert preciós i us el recomano moltíssim. Mm-hmm.

0: Doncs aquest era l'apartat de les imprescindibles, no?
1: Exacte, imprescindibles.
0: Imprescindibles, que no ens ho podem perdre, ho hem de marcar en l'agenda, amb una creu, aquestes obres que són molt, molt importants. Entrem en l'apartat de...
1: Sí? No, entrem en l'apartat d'entrevistes.
0: Doncs vinga, anem a fer l'entrevista.
1: Molt bé.

0: I ara aquí sí que jo desapareixeré i la Lali entrevista. A qui entrevistes avui?
1: Avui tenim entre nosaltres el Joan Furió Vives. Hola, Joan.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Tenim la sort de tenir-lo per aquí a Arbúcies. Aquest jove guitarrista, perquè no el conegui encara, va començar a tocar la guitarra als 5 anys amb el seu pare Joan Furió Navarro. Va fer el grau professional de guitarra al Conservatori Municipal de Música de Barcelona amb Joan Furió Navarro, finalitzant amb Premi d'Honor de Guitarra i Música de Cambra. Continua el grau superior al Conservatori de Música del Liceu amb Guillem Pérez Guerr. Després decideix fer un Erasmus a la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Va decidir acabar els seus estudis superiors a Londres. Joan, et volem preguntar, què et va convèncer per seguir estudiant a Londres?
2: Bé, bona tarda. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per tenir-me per aquí. És fantàstic poder venir aquí a Arbúcies a fer ràdio. Doncs, bueno, Londres va ser una etapa molt... ha sigut una etapa molt intensa de la meva, dels meus estudis, i realment fantàstica. M'ho vaig passar genial. Jo vaig arribar a Londres, que havia fet 2 anys al Conservatori del Liceu a Barcelona, de la universitat, diguéssim, i a l'arribar va ser arribar en un altre món. De cop la universitat era superdiferent, estava ple de gent de tot el món, també molts catalans i espanyols que em van acollir molt bé, i clar, tot un idioma diferent, amb l'anglès que ja havia après, però de cop allà no en tenia i immers en una cultura diferent. També la Guildhall School of Music and Drama és una universitat que és de les més prestigioses de música del món, i s'ho creuen també. Llavors, o sigui, arribes allà i sembla una mica Harry Potter, com t'expliquen, benvinguts aquí, heu vingut a perseguir els vostres somnis, així com molt anglosaxó, molt americà, clar, i amb 20 anys estàs, uau, on estem? I,
1: quin canvi.
2: I al centre de Londres, amb tots els edificis, els rascacels, els gratacels, i bueno, i tot això, doncs, primer va ser impactant, i a més tota aquesta part que envolta la música, que la música em va agradar molt perquè la consideraven com algo molt maco, molt xulo, i que tothom anava a por todas a fer-ho el millor que poguéssim, no? I com que la Guildhall estava allà, doncs, per treure el millor de cada un dels músics, i que ells estaven allà per nosaltres, que a més et feien sentir com que eres un dels escollits per estar allà i tal, no? I com molt ambient, un ambient molt agradable per passar-s'ho bé mentre aprens i estudies i intentes estar, doncs, a les elites i fer-ho el millor possible. Així que, doncs bé, aquesta va ser aquesta etapa, molta gent superinteressant, i tot això, aquesta barreja, va ser el que em va fer quedar-me a Londres, i vaig anar allargant. Em van donar una beca també, em van donar diverses beques, de fet, de la universitat, de la Associació d'Interpretes d'aquí d'Espanya i altres associacions, i bé,
1: la Pedro Pons
2: també, i bé,
1: i la Guildhall també, va ser la Guildhall, sí.
2: El professor també fantàstic, i em va animar molt a que em quedés, i hi havia un grup de gent molt maco, i també veia, doncs, el que podia desenvolupar allà, i vaig decidir que valia molt la pena quedar-me. Sí.
1: Molt bé. Amb tot això, amb tantes coses maques i tal, segur que també hi han coses que, això que dius, un idioma nou, et deixes els amics, deixes la família, comparteixes pis, només tens un prestatge a la nevera. Segur que hi han hagut coses que has hagut de trampejar.
2: Doncs sí, al principi, clar, arribes i era tot una bomba, i tampoc, doncs, em passava a pensar en les... no van agafar molta importància els possibles coses dolentes, no? Però bé, doncs, ja, com més et quedes en un lloc, també li vas veient els racons bruts, no? I sí que, clar, hi ha coses, doncs, això, deixar de banda amistats, relacions... aquí, que després amb el temps he après també a trobar un equilibri de poder-les mantenir, i tinc la sort de mantenir molts amics aquí, uh-huh. amics i amigues a Barcelona, Arbúcies, i però sí que van haver-hi moments de trobar a faltar a la gent. Després també estàs lluny de la família, també quan, per exemple, es va morir la meva àvia, doncs estava fora, vaig haver d'anar, a més era la pandèmia, clar, va coincidir que era tot allò de la pandèmia, jo estava ja aïllat, van haver-hi alguns moments una mica així de... Però alhora, com que era tan acollidor el medi, el mitjà, que o sigui, la gent, el lloc i tal, doncs no va pesar molt, però bueno, sí que després els últims anys, clar, vas veient que hi ha coses que... O sigui, aquella ciutat has d'anar tota l'estona amb un ritme superaccelerat, cada dia fas 30.000 coses i com no ho facis et quedes de banda, no? I cansa molt també, necessites molta energia, després és una ciutat de 10 milions de persones, o sigui, és més gran que Catalunya, hi ha més gent que a Catalunya, i això vol dir que també et passes moltíssima estona anant d'un lloc cap a l'altre, o sigui, xupa molt amb moltes coses, i molta gent de Londres la descriu com una relació d'amor-odi, no? Perquè t'enganxa i molta gent et quedes atrapat ja. Allà,
1: sí,
2: però
1: sí.
2: Costa també sortir-ne, no? Però bueno, valoració, tot el bo ha compensat a les
1: tot
2: costoletes.
1: Ha compensat.
2: Sí.
1: També segurament amb els teus companys d'allà has fet amics molt bons que en recordaràs molt de temps, perquè entre una cosa i una altra has estat 5 anys, no? A Londres?
2: Sí, clar, amics que...
1: Com una segona família teniu tens allà.
2: Total, que a més ara estan tots repartits per Europa i pel món. I també tots ells són músics excepcionals que estan fent projectes superguais i sempre fent concerts, i això també està molt bé. Ha creat una xarxa de connexions superinteressant.
1: Molt bé, perquè després vas acabar el grau en allà i després vas fer un màster de 2 anys... d'interpretació de guitarra, i que vas aconseguir el first class, que es diu first class, que m'encanta això del first class, sí. O els trens.
0: I... Sí, perdoneu que talli, és com la matrícula d'honor, no?
1: Això, sí. Molt bé. Bueno, i doncs després dels 5 anys a Londres, encara ja tens experiència i bagatge de l'estranger, i et surt l'oportunitat d'anar a estudiar a Viena a fer un postgrau a la Universitat d'Arts Escèniques i Música, i amb un dels millors guitarristes del món, el millor professor internacional, Álvaro Pierri. Ja tens un bagatge a l'estranger, però decideixes canviar una altra vegada de ciutat i anar-te'n cap allà. Una mica la mateixa pregunta d'abans, com és que et decideixes a fer això, i això, que ens expliquis doncs què t'ha portat i... coses, sí, aquí, que no sapiguem, que no puguem trobar al currículum.
2: Va ser una mica tirar-se a la piscina, perquè a Londres jo ja tenia com la vida una mica muntada, ja estava sortint de la universitat. M'havien ofert en aquell any a la universitat un fellowship, que era com estar de becari, ajudar al departament, que era una oportunitat superinteressant, perquè clar, una universitat fantàstica, i estàs allà al departament de guitarra com ajudant a fer-lo funcionar. I alhora em va sortir això de Viena, i va ser com, bueno, va, me'n vaig a Viena, i em vaig traslladar a Viena, que a més ja era començat el curs, ja era a finals de setembre i tal. I bé, doncs Viena, una experiència completament diferent a Londres. Ja havia après moltes coses de canviar-me de país i de ciutat, que vaig poder aplicar, per tant suposo que va ser més fàcil l'adaptació. Ja sabia més o menys que el que se m'ha de... vaig fer molta calle, diguéssim, a Londres, de buscar-se pis, de buscar-se la vida, contactes, etc, i aguantar certes coses que, bueno, que llavors ja estàs acostumat.
1: Sí, buscar pis, has estat a diversos pisos,
2: sí,
1: no?
2: Sí, cada any amb un pis diferent, i bueno, ara per fi ja tinc un pis que sembla que em puc quedar més temps.
1: Oh, que bé.
2: Però això
1: està molt bé, no? L'arribada.
2: Sí, bueno, va ser una oportunitat que no li podia dir que no, i la veritat, com a curiositat, és que és un ambient completament diferent. O sigui, també la universitat també és una de les millors del món, i està com, és equiparable a Londres, i la ciutat també és capital de la música clàssica europea i del món. O sigui, són dos llocs equiparables, però completament diferents, amb completament diferents tradicions de música i de caràcter i d'educació, idioma, el país, la nació, el pensament, és tot molt diferent, i també molt diferent de Catalunya, Espanya, Barcelona, no? El sistema d'educació musical és com molt més conservador, és més a l'antigua usanza, hi ha molta tradició també russa, com deies abans, per exemple, un bon exemple és l'orquestra de Viena, eren tot homes i van ser tot homes fins ben entrats als 2000, i és de les últimes del món que han pogut entrar les dones. Doncs aquest és, vull dir, és un exemple de conservadors que són a moltes coses, i el sistema d'educació és conservatori, és a dir, en el sentit de que a Londres era com aquí traurem el millor de tu, aquí estem els millors del món, no sé què, i com molt americà, com es veu a les pel·lis, i allà és com ets una merda, aquí et venim a ensenyar, perquè, i si no fas això no seràs res, o sigui, aquí et venim a donar les eines i tal, que sí que les tenen i tal, però és agafar-ho completament des d'una altra perspectiva, i em va sobtar bastant, i va ser un, bueno, reaprendre a aprendre i a però bueno, per altra banda té coses fantàstiques Viena, i sí que aprens moltíssim, i després està tot molt ben organitzat, tenen molts, donen molts diners a la música, a la universitat és de les que més, és la del món que més diners per estudiant té, i això es nota, o sigui, les instal·lacions són totes de primera, els profes són tot de primera, tot funciona, o sigui, bueno, realment dius,
1: l'autobús arriba a l'hora,
2: i després la ciutat també funciona, i el tren sempre va a l'hora, tot, o sigui, sempre,
0: no,
2: o sigui, pots confiar, clar, vas per allà tranquil, i tens, després surts de classe, pots anar a l'òpera, que com a estudiant és baratíssim, i tens els millors del món allà tocant, i l'orquestra, i bueno, hi ha una oferta cultural, i dona gust de lo bé que funciona tot, i lo bé, lo en sèrio que s'agafen la cultura, i cultura de qualitat, així que, i després també hi ha molt ambient internacional, és una ciutat molt maca, amb molts parcs, funciona tot molt bé, més calmada que Londres, és un bon equilibri.
1: Bueno, quina experiència, sí. No? Un bon currículum, sí, sí, sí, una bona, sí, sí, formació, Londres, Viena, molt bé. Bueno, has actuat ja arreu d'Europa, dels Estats Units, a les millors sales, al Milton Court Concert Hall, a l'Auditori Viade de Girona, festivals de Londres, concerts organitzats per la British Spanish Society. També ets un apassionat per la col·laboració amb altres músics, has format exitosos duets amb violí, veu, guitarra, piano i arpa. Vas gravar l'àlbum Acordándonos amb la mezzo-soprano Sofia Llobet, i actualment actues amb la soprano Maud Nicholas al Regne Unit, Àustria, Espanya, Suïssa. Vas debutar com a solista amb orquestra interpretant el concert de Malcolm Arnold amb la Sixth Street Sinfonietta a Londres. Comences ara com una nova etapa. Què vols fer? Quins projectes tens? Sé que per aquí tens algun concert aviat, també estaràs per aquí a Arbúcies del Món, algun concert per Barcelona.
2: Sí, de fet us convido tots al desembre, serà el primer divendres de desembre, tindré el plaer d'estar a les conferències d'Arbúcies del Món explicant una mica, doncs, la meva vida com a músic i algunes coses interessants, i bé, i un concert que faig a Barcelona la setmana abans, el divendres abans, del clàssic Horta-Guinardó. Tinc ganes de tocar ara, de fer concerts, que bueno, és el que he estat fent en els últims anys, doncs continuar una mica això, i ara doncs dedicar-me més a, ja que he acabat els estudis, doncs a poder compartir amb el públic el que m'agrada de tocar i el que he estat aprenent també, i així que fer concerts com a solista, després estic començant un duet amb un altre guitarrista, que també tenim un projecte
1: bé,
2: de
1: sí,
2: fer amb el Rafael Buró, de fer molts concerts amb una cantant de Suïssa, la Maud Nicholas. També tenim un projecte junts, bé, diversos projectes de cambra, solista, i estic gravant també ara un disc amb un tècnic d'Àustria, que és un gust poder treballar amb ell, és fantàstic, era el jefe dels tècnics de la Universitat de Viena i bé, vaig començar a gravar amb ell i ara doncs acabaré de gravar un disc, llavors doncs presentar-lo també al públic i,
1: oh, que bé.
2: I també alguns vídeos que tinc planejats fer a Londres, tinc planejat tornar per fer uns projectes i uns concerts, així que bueno, en resum, tocar i gravar. Sí, sí.
1: Que bé, molt bé. I anar a veure concerts, a veure qui contractes al Villa Margarita Music Fest, no? Que estàs de director artístic, és un dels organitzadors i ets el director artístic, o sigui que has d'anar pel món a molts concerts a veure, aquest m'agrada molt, aquest el portarem al Villa Margarita.
2: Sí, sí, sí, de fet molta gent ja em va dient, ai, què teniu aquest any? Perquè jo igual m'agradaria venir.
1: Sí,
2: anem rebent ofertes, no? Propostes, vaja, la gent que li agradaria venir. També és interessant així anar escoltant a veure què pot encaixar aquí, què li pot agradar a la gent d'Arbúcies i
1: molt
2: festivals.
1: Bé. Per acabar, si haguessis de fer, de demanar un desig, o dos, o tres, el que vulguis, quina llista de desitjos faries?
2: Bueno, no tinc grans desitjos, grans somnis, així el que m'agrada fer és tocar, és viatjar, és passar-m'ho bé, i explorar sempre diferents cultures, països, sempre aprendre, realment se centra en aprendre, així que trobar la manera, que bueno, de fet ja l'he trobat, doncs continuar, que això vagi bé, de viatjar, tocar, que tot vagi anant com ha anat fins ara, de bé, i ja està, i passar-m'ho bé i conèixer molta gent.
1: Fantàstic, Joan, ens ha encantat de parlar amb tu. Ens ha encantat tot el que ens has explicat i ara ens agradaria molt, que he vist que has portat la guitarra, doncs clar, si poguessis tocar alguna cosa per nosaltres.
2: Vinga,
1: ens agradaria molt.
2: Interpretaré una peça de Manuel de Falla, compositor emblemàtic espanyol. Tocaré La danza del fuego fatuo. I res, moltes gràcies. De fet, em fa molta gràcia estar aquí perquè des de petit havia pensat que m'agradaria fer ràdio i escolto molta ràdio i content d'estar aquí. Així que gràcies també, Jordi i Lali, doncs, per tenir-me per aquí.
1: Gràcies a tu per estar amb nosaltres.

0: Uns aplaudiments de plàstic per acompanyar en Joan Furió, que ens ha acabat d'interpretar doncs, aquesta peça de gran mestre Falla. Doncs res, més ens faltarà l'últim apartat, no? Ja inaugurem, anem inaugurant coses, eh?
1: Exacte, la part de desitjos i de la vareta màgica. He pensat que m'agradaria molt que hi hagués un concert al mes de música clàssica a Arbúcies.
0: Aquest és el desig, no?
1: Aquest és el
0: desig. Concert.
1: Un concert al mes.
0: Un concert al mes. Antigament, fa molts anys, hi havia un cicle que patrocinava la Diputació de Girona, uh-huh. i que de tant en tant venien concertistes o venien pianistes o duets o així, i actuaven en el...
1: A Cal Xic.
0: A Cal Xic, sí. Però parlo de fa molts i molts anys. Doncs res, ho demanem i aviam si els Reis ens ho porten.
1: Exacte.
0: Doncs vinga, Lali, hem fet el bateig de foc avui d'aquesta secció i
1: moltes gràcies
0: a tu. Anirem veient, anirem desgranant en pròximes trobades, anirem desenvolupant aquests temes i anirem dedicant el nostre temps a la música clàssica.
1: Molt bé, encantada.

No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. És el moment de fer una pausa. Tornem després del butlletí informatiu. No marxeu, us esperem.

0: preu mundial dels principals aliments ha arribat al nivell més alt dels últims 4 anys. Les actuals tensions geopolítiques que hi ha al planeta i la meteorologia adversa en són els principals motius d'aquest encariment. Segons l'Agència de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, els preus que més s'han encarit són els del sucre i el dels cereals. Els aliats de l'Iran amenacen de tancar una altra de les principals rutes de subministrament de petroli al món, ara la del Mar Roig. Els Houthis del Iemen, pròxims a Teheran, han capturat una illa estratègica per controlar aquesta via marítima i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar temporalment el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons. Gairebé 60.000 persones es van manifestar ahir a les tres marxes organitzades per la Diada, marcada per un clam unitari contra els discursos d'odi i exhibició de múscul de l'independentisme. A Barcelona, un dels actes va acabar amb una vintena de persones detingudes, 10 de les quals menors. Als Estats Units ahir, homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11S, 25è aniversari que fa evident la polarització que encara continua al país pel que fa a la política. Per primera vegada, el president del país es va absentar d'aquesta commemoració i l'alcalde de Nova York va haver de fer front a comentaris islamòfobs per part de familiars de les víctimes. Avança l'epidèmia d'Ebola, la República Democràtica del Congo ja supera els 100.000 casos confirmats. El brot s'ha estès a una setena de províncies i l'OMS alerta que la manca de recursos i de personal és evident per fer front a la situació. Ha mort als 80 anys Carles Solà, conseller d'Universitats i Recerca durant el primer govern tripartit i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, un càrrec que va exercir durant 8 anys. Químic de formació. Va néixer a Xàtiva. Actualment vivia a Sant Cugat del Vallès. Fira Tàrrega, aquest cap de setmana, aplega milers de persones en una edició més internacional que mai. La memòria, la poètica i la comunitat en són els temes centrals de molts dels espectacles que s'han anat veient a la capital de l'Urgell durant la segona mostra d'aquesta jornada. Esports. El Barça s'entrena avui al matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de jugar demà a la tarda contra el Llevant, a la ciutat de València. L'objectiu, sumar la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. L'Espanyol té partit avui, a 4:45. Visite l'Osasuna al Sadar. El Real Madrid rep el Rayo a 9:00, al Bernabéu. A la Lliga Femenina, a partir de 12:00, l'Espanyol visita l'Atlètic Club en directe per Esport 3 i a 7:00, Barça Atlètic de Madrid, a l'estadi Johan Cruyff. I en motociclisme, Marc Márquez busca avui matí la pole al Gran Premi de San Marino. El de Cervera, ahir, va fer el segon millor temps darrere de l'italià Marco Bezzecchi. Tot això en aquest dissabte, 12 de setembre de 2026, de temperatures estables, amb calor moderada i algunes nuvolades puntuals. Avui els valors estaran entre els 25 i el...
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 55%.

No us equivoqueu pas, no. Ara i aquí, escolteu la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents.

0: Comencem la segona hora. El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió. Bon dia i bon dissabte. Tornem a ser aquí una temporada més amb la secció de les recomanades, com ja us explicàvem la setmana passada, la presentació de l'Amic i Residents. I bé, doncs, tornarem a estar aquí amb vosaltres un any més per donar-vos a conèixer cada setmana les activitats que hi ha preparades i organitzades a Arbúcies pel cap de setmana i també al llarg de la setmana. I bé, sense més dilació, comencem ja amb la secció d'aquesta setmana, i és que el Cirletet ha tornat a plantar la seva carpa a Arbúcies, no sé si ja l'heu vista, el Parc Monger, l'Espai Verd. I bé, en aquesta ocasió han plantat la carpa per presentar-nos el seu últim espectacle, que porta per títol Les noces de Tituró, i podreu veure aquesta obra tant avui dissabte a les 6 de la tarda com demà diumenge, 13 de setembre, a les 12 del migdia. Podeu comprar o bé les entrades allà mateix o bé a entrapolis.com. Si poseu Arbúcies en el buscador, en el cercador d'Entrapolis, us sortirà aquest espectacle. I bé, per aquest cap de setmana tenim previst aquest espectacle de circ, i per altra banda, el divendres que ve, el divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda, a la Llar de Jubilats, hi haurà una nova edició d'Arbúcies al món. Després de la parada d'aquest estiu, doncs torna un altre cop a aquest cicle de conferències, i en aquest cas una conferència que porta per títol Zoonosis i una sola salut, com ens preparem per les pandèmies del futur, que anirà a càrrec d'en Ferran Tarrés i Freixas, investigador en virologia. I bé, això és tot per aquesta setmana, i ens trobem la setmana que ve amb més activitats.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
2: Hola a tothom. Abans de començar, volem donar les gràcies a Ràdio Arbúcies per obrir-nos aquest espai i donar veu al Club Bàsquet Arbúcies. Una oportunitat que ens fa especial il·lusió perquè ens permetrà acostar una mica més al club, al poble, explicar què passa dins i fora de la pista i, sobretot, donar a conèixer tot el que hi ha darrere de la gran família del CBA. Els nostres equips, jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, famílies, voluntaris i totes aquelles persones que, al llarg dels anys, han format part de la trajectòria del club. A partir d'aquest setembre, cada setmana, passarem per aquí uns minuts per acostar-vos l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Repassarem com ha anat el cap de setmana, els resultats dels nostres equips, alguns dels moments destacats, i també mirarem endavant per explicar-vos quins partits ens esperen el cap de setmana següent. I avui, per començar, toca parlar de la temporada 2026-2027, una temporada que encetem amb moltes ganes. Els entrenaments van començar el 31 d'agost, i a poc el pavelló de Campons torna a omplir-se de pilotes, entrenaments i bàsquet. Aquesta temporada el Club Bàsquet Arbúcies comptarà amb els equips de diferents edats i categories, des dels més petits de l'escoleta fins als equips sèniors, sense oblidar els nostres veterans i veteranes. Una estructura que ens permet continuar fent créixer el bàsquet Arbúcies i acompanyar els jugadors i jugadores durant les diferents etapes. I no només hi haurà novetats a la pista. Aquesta temporada també incorporem cares noves als equips tècnics del club, entrenadors i entrenadores que se sumen al projecte i que us anirem presentant durant les properes setmanes. Tenim tota una temporada per al davant, amb partits, victòries, derrotes, aprenentatges i, sobretot, moltes històries per explicar. I des d'ara, també les compartirem aquí, a Ràdio Arbúcies. Així que comencem temporada, comencem aquest nou espai i, sobretot, comencem a parlar de bàsquet. Som-hi!
0: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots. Anem amb la primera crònica del cap de setmana de futbol d'Arbúcies. Primer partits de pretemporada d'alguns equips de la base i un nou partit molt important del primer equip, perquè es tractava del torneig Vescomtat de Cabrera. Hi ha diverses edicions ja. I ens visitava un equip de dues categories superior, el Vic, de la Lliga Elit. Feia molts anys que no ens visitava un equip d'una categoria tan alta, Can Pons. I la veritat és que l'equip ha estat a l'alçada del rival que teníem, acabant 0-0 el partit i perdent a penals. El partit hem jugat, lògicament, contra un equip superior, el Vic, ha tingut la pilota, però l'equip ha estat molt, molt sacrificat, ha treballat molt. Hem tingut algunes arribades de fruit de bones jugades de creació, no moltes, perquè jugàvem contra un gran rival, però jo crec que molt bon partit del primer equip de l'Arbúcies. I pel que fa a la base, doncs debut del juvenil en victòria pretemporada, tot i que en pretemporada els resultats no són el més important, ha debutat el juvenil en victòria, i derrotes del cadet i l'infantil, però que si valia pel juvenil que en pretemporada el resultat no és el més important, pel cadet i pel juvenil també. Han jugat alguns equips de futbol 7, però ja veureu que no sempre parlem de tots els resultats de la base. En destacarem alguns. Avui destaquem els de futbol 11, i les altres setmanes pues, farem diferents destacaments. Comentar també que el partit del Vescomtat de Cabrera d'avui ha servit per homenatjar el David Busquets, exjugador fa molts anys del club i excoordinador, i ara actualment preparador físic del Vic i excapità també del Vic. Jugaven els seus dos equips i s'ha fet un homenatge molt merescut en David. De cares a la setmana que ve, amb partits amistosos, seguiu-nos a les nostres xarxes socials, que us informaran dels partits que venen la setmana que ve. I això és tot. La setmana que ve més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: No és la ràdio de Cincinnati, WRKP, i tampoc hi ha la veu del Johnny Fiba. Cincinnati, WKRP. Això és Ràdio Arbúcies. I escolteu la colla de l'Amix i Residents. I'm at WKRP in Cincinnati.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. FM. 24 hores al dia al teu costat.
2: L'impuls de la cultura és divers i no és exclusiu de les entitats públiques. L'Associació de Jubilats d'Arbúcies busca també ser un focus d'oferta cultural i ara en tenim una nova mostra. El proper 20 de setembre a Naus Aiats es presenta l'espectacle Gala Tres Tenors amb les veus dels tenors Albert Prost, Ignacio Encinas i Carles Costas, acompanyats pel pianista Josep Buforn. Per parlar d'aquest espectacle, que segur aplegarà molta gent, i dels canvis que hi ha hagut de darrer moment, doncs ens acompanya aquí el president de l'Associació de Jubilats, Manel Serres. Bon dia, Manel.
3: Hola, bon dia.
2: I també tenim a l'altra banda del fil telefònic, ben connectat, a l'Albert Pros de Prius, tenor, que també participa d'aquest espectacle. Doncs anem a parlar d'aquesta gala dels tres tenors. Des dels jubilats, esteu impulsant una oferta cultural amb una forta presència de la lírica. No és el primer espectacle que organitzeu des de que va entrar la nova junta. Quantes gales porteu fetes?
3: Bé, nosaltres tenim la gran preocupació, sobretot, de reconvertir la Llar de Jubilats en una entitat capaç d'organitzar aconteixements d'aquest tipus. Nosaltres vam fer l'any passat Carmen, l'òpera Carmen, i va ser un èxit rotund, vam omplir absolutament, i tothom que va sortir de l'òpera va sortir absolutament content, no? Li va agradar molt. I ara fem aquesta oferta dels tres tenors, la gala dels tres tenors. Ja sabem que no són els tres tenors que van donar nom als tres tenors, justament, no?
2: Sí, en Pavarotti, en Carreras i en Domingo, no?
3: I en Plácido Domingo, doncs ja sabem que no són ells, però sí que puc advertir a tothom i avisar a tothom que són tres tenors de moltíssima qualitat. Jo només voldria que la gent es mirés una mica els seus historials per poder comprovar que són persones que han cantat no solament al Liceu, sinó els millors escenaris operístics d'arreu del món. Per tant, em sembla que l'espectacle serà molt interessant. I a més, una altra notícia, bueno, sí? Que també acompanyarà els tres tenors la coral Harmonia. Uh-huh. També és una coral que ja fa molts concerts d'aquest tipus líric i de més, i que crec que serà un espectacle de moltíssim nivell. I l'últim, que ens l'hem descuidat, que és el pianista.
2: Sí, exactament, el pianista que els acompanya, efectivament, que ens l'havíem deixat, que és el Josep Buforn, que em sembla que fan ja una... tenim, com dèiem, en línia amb l'Albert Pros, que
3: Pros
2: bé,
3: de Prius.
2: Pros de Prius, que ja el tenim connectat, i que bé, doncs, ens pot explicar una mica aquest binomi d'aquests tres tenors i en Josep Buforn, que feu com una tripleta més del pianista, que ja aneu actuant junts a diversos llocs.
4: Doncs, una vegada més, gràcies per escoltar-nos. Doncs sí, és un concert aquesta gala de tres tenors, que sempre té molt bona rebuda, sobretot per la gran idea, doncs, que va tenir en el seu moment el gran Pavarotti. És evident que no som els tres grans tenors, en primer lloc perquè un d'ells és mort i els altres ja són molt, molt grans, tots encara que encara canten i fan els seus pinitos. Però aquí hem de donar les gràcies sobretot al gran Luciano Pavarotti. La idea que va tenir de reunir dos companys o dos amics i crear aquest format de concert, que de seguida que van començar ells, poc després, doncs gairebé, no dic tots els tenors del món, però la gran majoria hem volgut afegir-nos en aquest format, perquè a mesura que l'hem anat fent hem vist doncs, el que dèiem de la gran rebuda i les sinergies que es creen sobretot a dalt de l'escenari entre els companys i sobretot companys, o sigui els músics, els intèrprets, amb el públic. Concert que funciona sempre molt bé. Variem molt el repertori, depèn del lloc que el fem i de les vegades que el fem. Hi ha llocs que hem fet inclús en festivals durant anys seguits, cada edició, i cada any hem hagut de recanviar el repertori, i sempre ple. Vull dir que és un concert que té molt bona acceptació per part del públic.
2: I el repertori que s'ofereix, suposo que deu ser similar al dels tres tenors originals.
4: Sí,
2: es busca àries molt conegudes o talls d'òpera que són emblemàtics, no?
4: Correcte, sí. O sigui, intentem buscar una mica d'equilibri, sempre oferint, partint de la base que tot el que oferim és de la màxima qualitat, no?, per al tipus de repertori, però sempre busquem aquest equilibri d'aquestes peces que la gent coneix, que han escoltat molt, que potser algunes que no han escoltat tant, però que per la seva bellesa sonora o melòdica doncs entren de seguida i la gent s'hi enganxa de seguida, i això és el que fa que atrapi el públic. En aquest cas concret, no sé si permeteu que expliqui doncs, el programa que farem, doncs sempre fem dues parts, perquè és un, també val a dir que és un programa molt, molt arriscat, en el sentit que és molt exigent per les veus, i aquesta vegada començarem amb una primera part dedicada a l'òpera, on farem un tastet d'àries d'òpera, seguidament d'unes quantes napolitanes. Les napolitanes sempre donen aquesta frescor, aquest aire més, més mariner nostre, no?, tan proper a Nàpols i a Itàlia i a tot el Mediterrani. I llavors una segona part on hi entrarem amb la sarsuela, on podrem escoltar doncs peces de sarsuela, tant sarsuela espanyola de la que tothom ha escoltat tota la vida, però sense oblidar la sarsuela nostra, la sarsuela catalana, el teatre líric català, sovint tan oblidat, però que tenim un gran repertori, un gran ventall d'obres líriques catalanes que tenim oblidades i que no hi ha concert gairebé que no hi posem una pinzellada. I això seria una miqueta el programa a grandes rasgos, que en diuen.
3: Albert, seria això. Et volia preguntar quin paper juga aquí el cor, Harmonia?
4: Val, doncs el cor en aquest concert concret hi juga un paper una miqueta d'acompanyar les veus, no? Tenen potser un protagonisme d'haver de cantar sols diferents obres, o simplement acompanyen les napolitanes i alguna peça de sarsuela catalana, per exemple, que hi ha intervenció de cor, doncs

0: Jo crec que entre la gent, doncs, els que són entusiastes del cant, agrada molt recuperar obres de Sarsuela.
1: Doncs sí, i és una llàstima que es tingui com una obra menor o com un género chico, que en diuen, el género chico, que podria ser, que no és, o sigui, no tota la Sarsuela és género chico, i el género chico seria sarsueles que es feien en un format reduït, en un format curt d'un sol acte per poder-ne fer dues, inclús en una sola sessió, que, i seria això. Però hi ha una anècdota del Wagner, gran compositor d'òpera, o sigui, per excel·lència, això agradi o no agradi a molta gent potser, o a alguna gent. Wagner era un gran compositor, un gran coneixedor de la música i de l'art en general. Quan va estar a Espanya a la seva època, aquí ja es començava a fer aquí, ja es feien sarsueles, evidentment, i el género chico, va sentir una obra, no recordo ara quina era, dins d'aquesta anècdota, però quan va sortir va dir, ostres, diu, caram, diu, si això és el género chico, com serà el gran gènere de la música,
0: sí.
1: Espanyola o catalana, en aquest cas estranesca. I realment és una llàstima, que tenim sarsueles d'una qualitat musical tan important i tan gran, i que es menyspreen per la incultura, deixeu-m'ho dir, de certa gent que han volgut durant dècades associar la sarsuela amb un cert règim polític, bueno, diguem obertament, no?, a l'època potser més franquista, no?, han volgut com relacionar, no?, perquè el Franco es va inclús voler apropiar una miqueta del gènere i suposo que li devia agradar també, però ostres, no té res a veure amb compositors de sarsuela que eren totalment antirègim, com per exemple Pablo Sorozábal,
0: Sorozábal,
1: compositor de la Tabernera de la Puerta, de la Catiusca, de tantes sarsueles, que estava en contra del règim i les va passar canutes, per no dir una altra cosa, durant l'època de Franco, pel sol fet de ser republicà en aquella època, o més que republicà era antirègim, no? I altres compositors que eren més del règim i van tenir, doncs, en aquell moment que hi havia el Franco, doncs més bona acceptació. Però ara que ha passat tot, per sort, o no ha passat del tot, per desgràcia, però ha passat bastant tot aquest règim i tota aquesta cosa franquista, el que queda és la música, i aquesta música hi és. L'important és que avui, després de 100 anys, de 150 o de 80 o de 70, encara es canta sarsuela a tot arreu del món, i allà on es canta té èxit i agrada, i moltíssim.
2: I tant.
1: I això ho puc dir perquè ara mateix estava escoltant un trosset que heu posat, una pinzellada que m'ha semblat que era la Meravilla,
0: sí,
1: de Moreno Torroba, i m'ha semblat,
0: sí,
1: que era jo,
0: sí, sí, exactament, és la Romanza Meravilla amb tu cantant. No et sabria dir quina sala, però sí, estaves interpretant aquesta peça.
1: Sí, per el que m'ha semblat, em sembla que és del concert que vaig, no ho sé segur, però perquè tinc un parell o tres de vídeos a internet amb la Meravilla, i un d'ells, precisament, és en un teatre, el Gran Teatre de Xangai, que aquest octubre passat vam fer-hi una gira de concerts amb una companya soprano i el mateix pianista que ens acompanyarà, en Josep Buforn, i quan cantava la Meravilla, la gent és que es tornaven bojos, gairebé més que amb l'òpera que coneixen, perquè és com més internacional. I he cantat a Rússia, he cantat a Colòmbia, he cantat a molts llocs del món, i a tot arreu hi poso una mica de sarsuela, perquè penso, ostres, com a català o espanyol, si a vegades n'he representat més a Espanya, doncs em veig amb l'obligació de fer-ho, i les ganes, sobretot, i agrada moltíssim, moltíssim.
0: Mm-hmm. És aquesta típica associació o falsa associació de certs estils artístics a un color o a un sentit polític, quan els artistes, doncs, són lliures, l'únic que pensen és en la creació, i està clar que a nivell popular, doncs, la sarsuela també ha tingut una llarga trajectòria i s'ha fet molt popular, sobretot per exemple a Barcelona. Recordo que els meus sogres anaven a veure sarsuela en alguna sala que hi havia allà a prop del barri. Per tant, és una cosa que encara que pot tenir mala imatge a certs nivells, però que a nivell popular, doncs, durant també ha tingut el seu predicament i bé s'ha mantingut viva al llarg dels anys.
2: A veure, perdoneu, jo és que crec, sí, que aquí a Catalunya la sarsuela interessa moltíssim, eh? O sigui, és un gènere que és molt estimat aquí a Catalunya, eh?
1: Jo crec que sí.
0: Hi ha molts compositors de sarsuela aquí a Catalunya.
2: I tant, uh-huh. I tant.

0: Doncs, doncs tornant al tema, esclar, aquest format dels tres tenors, quant de temps fa que gireu els tres amb tot aquest repertori?
1: Doncs mira, realment jo recordo que el primer concert de tres tenors que vaig fer jo amb altres tenors que no són els que cantaré aquest proper diumenge, però perquè he fet concerts de tres tenors amb gairebé tots els tenors de Catalunya, perquè són molts anys, però el primer que vaig fer crec que va ser el 2007 o el 2008, el 2007 crec, per homenatge a Luciano Pavarotti. O sigui, quan va morir Luciano Pavarotti, doncs vaig fer un concert, vaig organitzar un concert amb tres tenors, cor i pianista, i aquí va ser el primer moment que vaig fer aquest concert. Era com una mica arriscat, perquè era encara tan present a l'època on el Pavarotti, Carreras i Domingo havien estat fent encara fins a l'últim moment, que abans de morir el Pavarotti van fer concerts de tres tenors. Ells, com va morir el Pavarotti, es va acabar, ells deien, no, els altres dos tenors no van continuar amb un altre tercer tenor, i ho van respectar,
0: va, i va acabar. Va, per dir una mica el sentit, no? Si no estaven,
1: exacte,
0: els tres.
1: Sí, i més seguint el Pavarotti, que va ser una idea seva pel Mundial de Futbol a Itàlia, i va ser una idea seva. També va ser una miqueta, que m'agrada dir-ho, per ajudar, per donar un cop de mà en Josep Carreras. En Josep Carreras, quan van començar a fer el primer concert dels tres tenors, ell sortia d'una malaltia greu, però, bueno, conegut per tots, una leucèmia.
0: Sí, sí, exacte.
1: Va passar a Canutes, li va interrompre la gran carrera internacional que havia estat fent, i el Luciano, que era una gran persona, molt bona persona, va trucar al Domingo, una altra gran persona, val a dir, el Plácido Domingo, i van dir, escolta'm, fem això, i li direm a en Josep que si vol col·laborar. En Josep va acceptar i va tenir un èxit rotund. Doncs, tornant al fil que deixem, jo el sí, 2007 sí, vaig organitzar aquest concert de tres tenors, i ostres, i la sorpresa va ser que, bueno, vam aplegar 700 o 800 o 900, no me'n recordo, però això es va fer amb un embalat de festa major a Calella, i un mes de setembre, just a l'any de morir el Pavarotti, el dia que feia un any que moria, i ostres, i vam veure que això omplia. A partir de llavors vam començar, doncs, a fer-ne, em van anar trucant d'altres llocs que volien el concert, i ostres, ja no sé, he perdut el número de concerts de tres tenors d'aquest format que he fet, perquè allà on vas, i l'he fet amb orquestra, l'he fet amb piano, l'he fet amb cor, l'he fet sense cor, però inclús alguna vegada amb una soprano pel mig, intentant fer una miqueta, doncs, de col·laboració, o sigui, però bàsicament és un format que agrada moltíssim.
2: Però el que penso que també podries explicar una mica és que no solament heu fet concerts de tres tenors aquí a Espanya, sinó que heu donat gires arreu de com a mínim arreu d'Europa, no?
1: Sí, evidentment, i ara parlem molt del concert aquest de tres tenors perquè és el que oferirem, però evidentment la meva carrera no hi faig altres tipus de concerts, tant recitals acompanyat a piano o orquestra, amb sopranos o en solitari, o inclús fent òpera o sarsuela representada, i com a director, que també dirigeixo orquestra, i doncs també doncs, faig gires i concerts amb l'orquestra. Sí, sí, sí, evidentment.
0: La meva pregunta també era com us vau conèixer, com vas contactar amb els altres tenors per començar tot aquest cicle de concerts, desenvolupar tota aquesta idea.
1: Doncs mira, per aquest concert en concret d'Arbúcies, doncs quan me'l van oferir, jo estava fent una gira precisament amb un dels tenors que participarà, amb l'Ignacio Encinas, estava fent una gira de concerts, o preparant la gira de concerts, si més no, preparant la gira de concerts a Nàpols, que va ser aquest estiu, el mes d'agost, però quan el senyor Manel em va trucar i em va contactar per aquest concert, doncs ja estàvem preparant aquesta gira amb l'Ignacio, i vaig dir, ostres, mira, si fem la gira a l'agost amb tu, doncs, ostres, després el concert d'Arbúcies també el fem amb tu, i ell contentíssim, i va ser així, la casualitat que ja estàvem preparant una gira amb aquest format, amb altres obres, algunes són les mateixes, altres són diferents, perquè va ser una gira amb orquestra a tota la zona de la campanya i prop de Sorrento i tota aquesta zona, i va ser així, sí, sí, sí. I també vull trencar una miqueta aquest mite que la gent diuen que hi ha rivalitats. N'hi ha moltíssimes en el món de l'òpera, és veritat que hi ha moltes rivalitats, hi ha moltes enveges, però jo amb tots els tenors que he cantat, tots els tenors que he cantat concerts d'aquest format, no?, de tres tenors, hi ha hagut sempre una complicitat, un bon rotllo, que això s'agraeix com a cantant a dalt de l'escenari, i el públic ho agraeix perquè el públic ho nota. El públic és molt més intel·ligent del que ens pensem i no, nota aquesta complicitat, veu la mica de broma que ens fem entre nosaltres, i això és trencar una miqueta la figura del cantant d'òpera seriós que surt, canta i se'n va.
2: Jo hi ha dos aspectes que voldria significar. Un d'ells, la meva gratitud a en Quim Mayugo, a qui tots coneixem perquè ha vingut aquí a Arbúcies en moltes ocasions. Amb ell vaig muntar primer l'òpera La flauta màgica aquí a Arbúcies, i després l'any passat vàrem muntar Carmen també a través d'ell. Ell va fer els contactes amb els tenors, amb les sopranos, etc, etc, etc. I en aquesta ocasió també ell em va aconsellar que us contractés a vosaltres per poder fer el concert dels tres tenors. Així que un agraïment profund a en Quim Mayugo. Però, per altra banda, també vull destacar el fet que aquest concert nosaltres el cobrem a 10 euros, que és una entrada irrisòria per la qualitat de l'espectacle que s'oferirà. Però podem fer-ho gràcies al suport que hem rebut de la Diputació de Girona i també de l'Ajuntament d'Arbúcies. Per tant, això és molt important per a nosaltres que som jubilats, no?, que estem a la llar de jubilats i que tenim encara aquesta capacitat de poder organitzar coses d'aquest tipus, que crec que per al poble són importants i que aporten moltíssim a nivell cultural.
0: Home, mira, m'ho has tret de la boca, perquè ara una de les preguntes que tenia sobre la taula ja per tocar era aquest del finançament, no? Perquè, esclar, un espectacle així, a Naus Aiats, que Naus Aiats encara, diguem-ne, que no està del tot preparada, que s'han de posar els equips de sonorització i tot això, encara que ara sí que hi ha la climatització. Clar, sí. Vol dir que hi ha d'haver un esforç, s'ha de pagar els artistes. Vull dir, és clar, hi ha aquí aquesta qüestió del finançament, que està molt bé que s'hi doni suport, no?
2: Sí, sí, perquè pensa que no solament és la qüestió dels artistes que venen a cantar, el pianista, el llum, el so, totes aquestes coses, i a més ara en aquest moment afortunadament ja funciona l'aire condicionat i la calefacció, que això era una altra despesa important i ara en canvi s'ha subsanat, però ja no és solament tot això, sinó que a més per exemple hem de llogar el piano, que també té un cost bastant important, vull dir, el piano del pianista ha de venir al dematí, és impressionant veure com mouen aquests pianos.
0: Sí, és clar, és que és un instrument delicat, no?
2: De veritat, et dic que el posen a sobre una carretilla com si fos una tanqueta, i allò va, bueno, a tot drap, en 5 minuts te'l treuen del cotxe o de la furgoneta, te'l porten a l'escenari, després el temps d'afinar-lo i tot a punt. Uh-huh. O sigui que porta el seu intríngulí, però estem molt contents de poder oferir un espectacle d'aquest nivell i d'aquesta qualitat.
0: Potser també és un espectacle veure com es tragina, com es mou un instrument d'aquest tipus.
2: T'asseguro
0: i
2: després
0: com es fa l'afinació, perquè l'afinació també és una cosa molt delicada i que no pot fer tothom.
2: No, evidentment, ell com afinador és bo, és molt bo, i tots els que han tocat els pianos que ell ha afinat diuen que realment estan molt ben ajustats, molt ben ajustats. I realment, com deies, és un espectacle veure com surt aquell piano de la furgoneta i com acaba posat sobre un escenari. Un espectacle.
0: Doncs bé, ja per anar acabant, no?, veurem els tres aquests tres tenors, aquesta gala, en altres llocs? Es anirà repetint aquesta fórmula més endavant, o això té data de caducitat?
1: No, això no acaba mai, esperem que no acabi mai. O sigui, aquest concert, sempre que ens el demanen, és un concert que el tenim força a punt, perquè és reunir-nos els tenors, triar el repertori, a fer els assajos pertinents amb el cor, sense el cor, amb el piano, amb l'orquestra, amb el que sigui, i és un lloc que portem ara a la vista, no en tenim cap més, perquè mira, abans d'ahir vam estar a Guadalajara, a El Casar, a prop del costat de Guadalajara, fent aquest mateix concert, un repertori similar i amb molt d'èxit i amb molt bona rebuda. I ja et dic, la gala aquesta que vam estar fent per Nàpols, aquesta gira, perdó. I per tant és un concert que el tenim en cartera, com aquell que es diu, i que el podem anar fent sempre, i que sovint el demanen, perquè és que agrada molt.
0: I una altra qüestió, es fa feixuc, es fa complicat la qüestió de decidir el repertori? Complica molt la mecànica de funcionar de la tripleta, o ja ho teniu tan integrat que ja veieu de seguida què és el que heu de fer?
1: Mira, el que costa més a mi és retallar, perquè comença a pensar, vol dir, gent, això ara, ja els hi cantarem això, ja els hi cantarem,
0: sí, abans, sí, sí.
1: I ens emocionem i som tan entusiastes, perquè és que, mira, fa poquet m'escrivia un dels tenors, l'Ignacio, que encara estava emocionat de la rebuda de Guadalajara, i un article que ha sortit al diari ens l'ha enviat, i bueno, i ens agrada tant, i ho vivim tant, i som tan apassionats de tot amb la música, quan fem un concert d'aquests voldríem cantar tot, no? I a mi és una cosa que m'agrada compartir-ho amb el públic, no? Perquè jo no jo ho veig així. Quan puges a l'escenari, no estàs fet, evidentment que cantes pel públic, però no per ells, sinó amb ells, jo ho veig, no? Que és per estar juntament i compartir i comunicació, i si els hi coneixer potser una obra nova, o fer-los veure com ho fem, aquesta fraseig, o la manera de cantar una ària o l'altra. Per tant, no ens costa gens, i sempre ens hem posat d'acord, sempre, amb els tenors que siguin, amb els tres que vindrem, o amb altres tres, és igual, amb el repertori, de dir, ostres, jo vull cantar aquesta, doncs canta-la tu, jo faré l'altra, ostres, aquesta ja la canto jo, i les que llavors cantem a trio, doncs també ens repartim aquesta frase tu, aquesta frase jo, i a vegades canviem al mig concert, canviem i un canta la frase d'un i un canta la frase de l'altre, perquè estem contents, i aquesta cosa que tan espontània, que això fa que el concert sigui, doncs, bueno, molt, molt, molt proper en el públic.
2: Aquesta complicitat sempre es traspua, i la gent ho viu des de baix també, eh? Vull dir, no sou vosaltres solament els que gaudiu d'aquest espectacle, la gent de baix també veu que vosaltres esteu tan units,
1: sí,
2: i que hi ha aquesta complicitat, i això també fa gaudir una mica més al públic,
0: No, hi ha moments de les àries que realment et posa la pell de gallina, no? Veure com s'interpreta, com es va transmetent aquesta música, i el fet de viure-ho en directe, doncs també és un plus.
1: I tant, doncs sí, és així mateix.
0: Doncs ara la pregunta seria més per en Manel, com es poden aconseguir les entrades d'aquest espectacle?
2: Sí, val a dir que la venda d'entrades està anant molt bé, que per tant totes les persones que vulguin assistir en aquest concert, que passin per la Gavella el més aviat que puguin, perquè no sigui que després es trobin amb unes entrades bastant endarrere, o etcètera, no? El preu és 10 euros, és un preu molt assumible per tothom, i què volia dir? Que tothom pensi que hi haurà lloc, que si convé posarem més cadires, i tenim 300 localitats, però podem allargar una mica més, perquè estarem preparats per poder-ho allargar una mica més si convé, O sigui que, sisplau, que tothom es posi les piles i endavant.
0: I res, recordar això, que el proper 20 de setembre a Naus Aiats, a partir de les 7 del vespre, es presenta l'espectacle Gala Tres Tenors amb aquestes veus. M'has comentat abans que n'hi hauria algun que no hi seria, o no, potser ho he entès malament. No. Serà l'Albert Pros, l'Ignacio Encinas i el Carles Cosías, acompanyats pel pianista Josep Bofarn, i amb la amb la coral Harmonia, que tanca aquesta tripleta i que completa aquest espectacle que es farà a Naus Aiats. Molt bé, doncs Manel, no sé si vols afegir alguna cosa més, ja ho deixaríem aquí.
2: No, simplement recalcar una mica aquesta idea que tenim a la Llar de Jubilats, que no és solament aquests concerts operístics i aquestes coses que estem fent a nivell musical, sinó que també estem organitzant conferències, com per exemple Arbúcies al Món, que en tenim ara recent, n'hem tingut una cada mes des del passat mes de gener, i que per tant intentem obrir les portes de la llar a tothom i que tothom sàpiga que allò no és solament un lloc per anar a fer la partida de cartes, que també, que
0: sí,
2: també,
0: sí, sinó que és un espai dinàmic,
2: sinó que és un espai dinàmic que es poden fer moltíssimes altres coses.
0: Molt bé, i també agrair doncs la deferència del tenor Albert Pros de Prius, que ens ha acompanyat i doncs ens ha fet 5 cèntims d'aquest espectacle per acabar d'animar els que puguin estar una mica dubtosos.
1: Gràcies a vosaltres i sobretot t'agrair moltíssim a Manel i a la Llar de Jubilats, però la música sempre ha d'estar present sempre a les nostres vides, i també agrair a l'Ajuntament i Diputació i tota la gent que hi creu i que col·laboren perquè sigui possible això que estan fent tan ben fet.
2: Gràcies, Albert, gràcies,
1: gràcies a vosaltres,
2: Jordi, per aquesta iniciativa i per poder estar aquí a explicar-te tot això.
1: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
2: Gràcies.
3: Esteu escoltant Amics i Residents a la sintonia de Ràdio Arbúcies.

Avui aprofitem per oferir-vos un resum d'una xerrada que es va produir el dia 5 de setembre, precisament el dia que vam fer la presentació del programa a la Gavella, a les 12 del migdia a la sala d'actes de la Gavella d'Arbúcies. Es va presentar el llibre La revolució pendent, sota aquest títol i a càrrec de l'autor Carles Benítez, amb la col·laboració, la presència del molt honorable president Quim Torra. En aquest acte doncs, es va dur a terme doncs, tota aquesta presentació, tota l'explicació del transfons polític d'una època convulsa com va ser la transició, on els països catalans eren molt presents a la societat catalana. I l'autor, Carles Benítez, doncs, en fa reflex com a històric d'aquella època a través d'aquest llibre. Doncs res, us oferim aquest resum perquè us feu una mica una idea de com va anar aquesta presentació.

0: Torra, per la disponibilitat, al Carles, pel llibre, a la Blanca, que memòria, i a tots vosaltres per haver-me donat. També volia donar les gràcies a Pablo Llura i a la Forja per confiar en mi, per presentar l'acte, que a més em fa molta il·lusió perquè per mi és un acte especial, bastant especial, perquè jo l'any 82, quan van detenir la Blanca Serra, jo era estudiant de l'Institut de Barcelona on feia ella classes, com si és Montoriol, jo tenia 16, 15 o 16 anys, però a partir de la seva detenció va ser quan vaig començar a participar en mobilitzacions, els primers aldarulls, vam crear el col·lectiu independentista d'Institut del Narcís Montoriol, i llavors el fil roig ha anat continuant amb altres històries. No? Però bé, jo no m'enrotllo més, passo la paraula al Quim Torra,
1: i quan vaig rebre la invitació a venir avui aquí em va fer molta il·lusió, perquè crec que d'alguna manera també és un cert homenatge a la Blanca, i per tant va fer, insisteixo, doncs molta, molta alegria compartir aquesta estona, i que segurament doncs després el Carles ens explicarà més detalls, no? que potser no sabem. Jo us he de confessar, si és d'entrada, que aquesta il·lusió també anava amb un barrejada, diguem, amb un desconeixement bastant gran de tot el que ens expliques en el llibre. És a dir, sí que coneixia el PSAN, sí que coneixia sigles com l'MDT, però no coneixia el detall del que havia anat passant des del PSAN, el PSAN provisional, a després a independentistes dels Països Catalans. La veritat és que només per poder conèixer tota aquesta cronologia i tota aquesta història de com van anar passant les coses, crec que ja el llibre val la pena llegir-lo. Però si em permeteu, jo, res, en aquesta petita introducció m'agradaria centrar-me primer amb els 4 o 5 temes que més m'han frapat de llegir-lo, i després, si us sembla, un parell de reflexions més genèriques i potser més a la vista d'aquest llibre, quines reflexions també m'han produït. No? En primer lloc, el llibre crec que és molt oportú, perquè està a punt de caure'ns una altra vegada, estem l'any 26, l'any que ve serà el 50è aniversari del que ja començaran a dir-ne, el 50è aniversari de la transició, etc, i tornarà a caure'ns tota la tempesta d'aquesta transició ideal que va aconseguir doncs portar a Espanya la democràcia. No? I aquest llibre crec que posa de manifest la trampa de tot plegat. No? I ho explica amb tota la cruesa d'algú que ho va viure, i que no s'està d'explicar doncs que aquella nova restauració borbònica, en definitiva, no va ser cap ruptura, sinó que va ser tan sols una reforma. No? Això, que crec que aquests últims anys encara ho hem vist amb més claredat, em sembla que té un mèrit especial de les persones que aleshores, en aquells anys 74, 75, etc, van mantenir la tesi de que el que aquell país necessitava era una ruptura i no una reforma. No? I més quan al costat d'Espanya, Portugal, sí que feia una ruptura absolutament completa amb el seu passat. I passava comptes, a més, a la dictadura. Des de la dreta a l'esquerra, que és el que em sembla important. Aquí no hem passat comptes a ningú. Més aviat, aquesta restauració borbònica, les amnisties, els pactes de Moncloa, etc., van servir no només per blanquejar el nou règim, sinó per amnistiar el nou règim. L'antic règim, perdó. Els menors, sense cap importància. El que em sembla molt, molt rellevant, de bo, i agraeixo molt, és aquesta aportació d'un llibre que ens ajuda a entendre doncs què es va fer durant tots aquests anys, però sobretot que llegit ara ens alerta de moltes coses, ens posa allò uns missatges molt clars, i que tant de bo realment ens ho llegissin per no caure en els mateixos errors. Moltes gràcies.
0: Dono la paraula a l'autor del llibre, en Carles Benítez, que és un històric de l'independentisme, d'aquells que sempre discretament o no sempre hi ha estat, i és memòria viva de l'independentisme i ens ha arreglat juntament amb la... llicenciat en periodisme i comunicació i ha fet diversos llibres, ha col·laborat en diversos llibres i juntament amb la Blanca Serra ha fet aquest llibre que, com ens ha explicat, és la història del PSMP, una història molt breu però que és molt important per pel desenvolupament de tot el que ha passat després.
2: Penso que la Blanca i jo, i sobretot la Blanca, estaria molt contenta de sentir aquestes paraules perquè realment ha fet una radiografia molt efectiva del que jo venia a presentar avui. I li agraeixo molt perquè, com a mínim, és una persona que bueno, ja va ser la trajectòria i que malgrat no en aquest moment no va viure directament o va viure de passejar des de fora aquells moments, vull dir, ha plasmat realment el que volíem. I és una cosa clara perquè des del moment que es va presentar el llibre i a l'Ateneu Barcelonès, pocs dies després va morir la Blanca, però es va deixar clar, i sobretot ho va dir el Julià de Judar, és que aquest país viu d'una desmemòria total. I aleshores, què passa? Que no, totes aquestes coses que expliquem al llibre i que molt bé ha dit el molt honorable president, és una realitat. Poca gent sap que en aquells moments hi va haver una gent que va trencar una inèrcia que venia de fer un seguidisme sobretot a la qüestió de la reforma, i en aquells moments vam dir, bueno, i aquell moment clau va ser l'assassinat de Puig Antic. Aquí va ser un determinant de dir per aquí no anem bé, i a partir d'aquí és quan una sèrie de gent van dir hem de fer una altra cosa, hem de preparar-nos per una altra cosa, perquè aquí ja veiem que tot camina cap a una reforma política i aquí els països catalans no ens en sortirem, malgrat que el lema en aquests moments clarament del SANT era independència, països catalans, socialisme. Vull dir, teníem molt clar de que per arribar a aquests objectius s'havia de fer una altra cosa. I aleshores aquesta gent es van dir, bueno, pues, com ho podem fer, no? I el primer de tot va ser posar la paraula provisionals al SAM. I no amb la idea aquesta de provisionals perquè hi havia un IRA provisional, no. Amb la idea de que volíem fer una nova organització política en aquesta línia de poder anar molt més enllà, i però que en aquests moments no érem, no, aquesta organització no existia. És a dir, doncs, som els SANT provisionals i durant tot aquest moment el que farem és organitzar-nos per fer un partit, que després aquest partit va ser a final dels anys 80 i PC, independentistes dels Països Catalans. I aleshores, com molt bé s'ha dit aquí, es posa clarament la idea, i no som catalanistes, som realment independentistes i anem molt més enllà d'una simple reforma, perquè la idea de Països Catalans en aquest moment molta gent la tenia molt clara. Acabades que després del Congrés ja va desaparèixer, i arribat a aquest punt contestaré amb aquest punt del que et deies de la primera operació d'estat. La primera operació d'estat que es planteja al llibre és l'operació Tarradellas. Bé, què passa a les primeres eleccions que es fan al juny del 77? Primer de tot, a Catalunya guanya l'esquerra, al País Valencià guanya l'esquerra, a les Illes era un 50-50 entre l'esquerra i la UCD. Aleshores, lo de Tarradellas no seria encendre la llumeta a Suárez i companyia, que hi havia un senyor allà a Fontainebleau que estava esperant a veure què passava. No, ja havien tingut contactes amb ell. perquè l'havien sondejat. Una de les coses que havien sondejat és que el Tarrellès estava en contra de la idea de Països Catalans, estava en contra de que ell volia venir aquí i acceptar el rei. Ja sabien de quin peu calçava el Tarradellas. I aleshores, per poder pacificar aquestes idees de Països Catalans, van fer tota l'operació. I a més, el Tarradellas era conscient de tot això. L'única manera de poder alliberar els morts i tota la gent que ha lluitat per nosaltres és continuar el seu combat per anar a vèncer. No de, i si perdem, tornar-ho a repetir. I aquí és el que hem d'anar-hi, en aquesta línia. I ja que estem a les guerrilles, pensant la frase del crit de les guerrilles, no? Torna a ser Rayonga.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al

I fins aquí arribem, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar de més cultura amb l'obra de teatre de l'Aplec de la Capella, Mortal. I és que res de tot això no seria possible sense l'ajuda de... Manel Canalet a les xarxes socials, Xavier Soler amb la previsió del temps, la Marta Rubio, l'Anna Teixeira, l'Oriol Garriga amb el butlletí semanal, en Ricardo Mejía a la secció i un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui amb la presència especial de Manel Serres a l'entrevista.

Que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iBooks, Facebook i a Instagram. Podeu participar als nostres concursos o col·laborar amb nosaltres al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb una nota de veu o un text breu al telèfon 603 487 129. Amics i Residents és una producció de Ràdio Arbúcies des dels estudis de l'Espai de les Naus Aïllats al costat de Can Cassó. No deixeu la nostra sintonia, ens retrobem la propera setmana. Salut a tothom i molt bona setmana!

0: la 12a temporada de la primera llista. Benvinguts a tots. Els que us incorporeu en aquesta nova temporada, repassarem durant dues hores les 40 cançons més importants de la setmana, amb l'intriga de saber si la primera posició continua a les mans de Joan Dausà i Mamaduixa. En Papi posa del disco si hi haurà canvis en aquesta primera posició. Amb cançons a la categoria dels aspirants i amb dues incorporacions entre les 40 posicions de la llista. De fet, comencem el repàs ja amb una de les dues cançons que avui entra. Parlem de la col·laboració espectacular de Gina Stam amb Nil Moliner. Després d'una sola setmana a la categoria dels aspirants entra aquesta que es diu Amb qui estaràs? Som-hi!
1: Aquesta cançó
2: avui entra a la primera llista.

Miquel Núñez ens ha acompanyat durant tot aquest estiu amb aquesta que es deia Un altre cop, i doncs mira, un altre cop torna a sonar la llista baixant, això sí, dues posicions. També baixa aquesta setmana Max Navarro amb aquesta cançó que ens acompanya des de la primavera. 21 setmanes suma, inigualable.

Els Pitipana, que els hem conegut gràcies a aquesta negrita, que manté posició des de la 35. A la 34, Sóc un bohemio, també sonant moltíssim aquest estiu gràcies a aquesta cançó. Un dia, qualsevol d'agost. Número 1.

Atenció, perquè aquesta cançó s'ha fet famosa i arriba tan lluny que fins i tot les emissores de ràdio de Rússia la posen. Sí, sí, increïble, eh? Però Tutu-turu ha arribat a sonar a les emissores de ràdio de Rússia. Per tant, escolta, èxit internacional per Siderland i aquest Tutu-turu, que aquesta setmana ha obert una posició, passa de la 32 a la 33. A la 32, després de 7 dies de la seva entrada, espectacular pujada per Bauza, amb aquesta cançó tan electrònica i que tant ens agrada. Es diu Magnètic. Número 3.

0: baixada d'un lloc per Energia, una altra cançó catalana que està triomfant de mala manera i que ha triomfat els últims mesos. A la 29 donem la benvinguda a la segona de les incorporacions de la llista i se l'emporta el número 1 mundial des de fa molts i molts, molts dies. Parlem de Baby Wow. És la nova cançó de Karol G, col·laboració amb Jude Lyne i Rusovski. Aquesta cançó està triomfant de mala manera i ja entra a la primera llista des d'aquesta posició 29, Baby Wow.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.
2: Número 29.

0: Mar del Sud, aquesta versió remix de Sopa de Cabra amb Jordi Stone, dels germans de Roca, Jordi Roca, amb el seu alter ego musical, Jordi Stone, i aquest Far del Sud que puja dues posicions. De seguida la 27, abans ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar Adela. La setmana passada et vam presentar aquesta cançó en aquesta categoria i continuo aquí, amb ganes d'entrar en aquest Ain't in Los Angeles.
1: Aquesta cançó...

0: imagina quatre posicions avall per una de les cançons que ens ha acompanyat els últims mesos. Per cert, aquesta setmana, Flashy Ice Cream ha abandonat la lista amb Dorayakis. Al costat de 30 ho fan després de 21 setmanes. També ha marxat de la lista Olivia Rodrigo i el seu Stupid Song. Seguim el repàs. Ens anem a escoltar ara la pujada més important de la setmana i és de 13 posicions. Una cançó que va entrar la setmana passada des de la 38 i que arriba ja fins la 25. Espectacular, crescuda per Mr. Know It All, la nova de Teddy Swims.
1: La cançó que més puja.

Somni des de Pètal. Baixada important, eh? Des de la 17 a la 24 s'emporta doncs, una bona patacada, la més important de la setmana, de 7 posicions. De seguida seguim escalant fins a la 23. Abans anem de nou a la categoria dels aspirants, perquè aquí tenim a Miley Cyrus, que va presentar la seva nova cançó, ara com a Miley es fa dir, i aquest Bass Persuades, que és ni més ni menys que el tema que dona títol al seu nou treball d'estudi, que està al caure. Miley Cyrus torna a la primera llista amb aquest Bass Persuades. Let's go.

0: Era Usual, French Montana, David Guetta, setmana número 4, les mateixes que la pujada que fa aquesta setmana de 4 llocs, situada des de la 23. A la 22, redueixen un lloc als Catarres, amb una cançó que porta 17 setmanes a la primera llista i que mai ens cansem d'escoltar. Diumenge sense drama.
1: Número 22.

Doncs aquesta és la més veterana de la llista. Suma 38 setmanes. Tame Impala, Jenny, Dràcula, versió remix d'aquesta cançó, que porta 38 setmanes a la primera llista, però no de forma consecutiva. És una cançó que va abandonar la llista i després va tornar a entrar perquè va tornar a tenir una segona vida. Baixa dues posicions. I abans de tancar hora, doncs viatgem en el temps. Avui ens anem fins al 2014, perquè en una setmana com la que ens trobem, però de fa 12 anys, el número 1 era per als de Colorado, els One Republic. En el mateix disc Native, el que trobàvem al Counting Stars, també hi havia aquesta cançó. Love Runs Out va liderar dues setmanes la primera llista i avui torna a sonar com un gran

0: Hem obert la segona hora amb DJ Doja, Jason Derulo i Melody. Mitsiko va entrar fa tot just una setmana des de la 25 i en suma 5 en la seva segona setmana. Per tant, enhorabona per aquesta cançó que fa aquesta bona pujada. Hem obert la segona hora de la llista, una llista que ens portarà a descobrir aquesta segona hora si Joan Dausà i Mamaduixa mantenen el lideratge amb Papi Posa-la al disc. També hem d'estrenar unes quantes cançons a la categoria dels aspirants i repassar-ne de setmanes anteriors. Segona hora, que l'obrim escoltant una cançó que està molt i molt bé. És una cançó de pell de gallina, ja ho podem dir. Cançó de pell de gallina des de The Visitor, el nou treball fantàstic de Sienna Spiro. Després de Die on This Hill, sona la primera llista aquest, Great Expectation, nova cançó de Sienna Spiro i cançó de Pitet.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Ara mena Lola Índigo. Han fet un fart de sonar aquesta cançó, Petitó, a tot l'estiu, i està situada des de la 18 en aquesta primera edició de la 12a temporada de la llista. Ens anem a la 17, en pujada d'un lloc per My Body's Not Ready, la nova cançó de Somber, que evidentment puja. Número 17.

0: Burna Boy, aquesta es deia Dai Dai, mantenint posició una setmana més aquesta cançó que ens ha acompanyat els últims mesos, la cançó del Mundial, la cançó que ha triomfat de Shakira amb Burna Boy. De seguida a la 14, abans tornem a la categoria dels aspirants per escoltar Guy Dempsey's Verd. La setmana passada et vam presentar aquesta cançó que es diu Entretén-me. És l'avançament del seu nou treball musical que arribarà al mes de novembre i que presenten amb aquesta cançó, que és un so 100% Manel, eh? Recorda la bona època de Manel en producció de Pep Saula i d'Arnau Grabulosa. Entretén-me, Guillem Gisbert, a la primera llista.
1: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen. He vingut desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama. Sóc un purista, un caçador d'emocions destilades. Clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreu els

0: Taylor Swift ha sonat des de la 14, baixada de 3 llocs de la 11 a la 14 per aquest I Knew It, I Knew You. I atenció, perquè a la 13 hi tenim una altra gran pujada. No és la que més, perquè la que més l'hem escoltat des de la 25 amb Teddy Swims, però no es queda curta. 11 posicions per Loser. Nou senzill per Tame Impala a la primera llista. En 3 setmanes ja està situada a la número 13, pujant a 11.
1: Número 13.

0: S'aproximen al top 10 les Katsai. Animal en suma 5. Es queda, per tant, a les portes d'entrar entre les 10 primeres posicions. No ho serà aquesta setmana la definitiva, potser la que ve serà ja la que fa el 5 fins a les 10 primeres posicions. Ens anem de nou a la categoria dels aspirants per posar Alex Warren, perquè té nova cançó després de Fever Dream, que té presència des de la 20 a la 36, la tenim a la part baixa. Té nou senzill, es diu Emerald Eyes, és una altra de les cançons del seu nou treball d'estudi, Emerald Eyes, nova cançó d'Alex Warren.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: el top 10, depèn de com ho vulguis dir. A la 9 baixada, a la 10 baixada dels Tietz i a la 9 pujada per Anem Tirant, l'èxit dels 30 UFAM.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.
2: Número 9.

0: Mantenim posició els amics de les arts i aquesta segurament t'estimo. Els amics de les arts, per cert, que han estrenat aquesta setmana una nova cançó espectacular, una cançó d'aquelles de Pitet, amb un himne fantàstic que ens han presentat amb els castellers com a part important. Encara som aquí, un cant per aixecar-se. De moment, nosaltres continuem apostant per segurament t'estimo des de la 8. A les 7 mantenim posició també Dani Sixiskit i que s'aturi el temps.
1: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és. Entra l'airet per la finestra.
2: Número 7.

banda Neon reculen aquesta setmana, passant de la 3 a la 6, aquesta es deia el ventilador. Tot el contrari que Temper City, que una setmana més puja posicions, porta 15 setmanes a la primera llista, se situa a la 5, aquest Self-Aware.

estat 3 setmanes liderant la primera llista i la Graciosa, doncs mira, va baixar la setmana passada de la 1 a la 4 i aquesta setmana manté posició aquesta cançó de Quevedo i Elvis Crespo, que ens ha estat acompanyant tot el mes d'agost, el juliol, el juny, bé, porta molts mesos sent líder a tot arreu i nosaltres també la vam fer líder a la primera llista. Ara això sí, es queda a la 4. A la 3, pujada de 2 llocs per Another. És la primera cançó que hem conegut d'aquesta formació, d'aquests DJs, Another, i aquesta cançó que es diu Talk to You, que ja està

Papi, posa'l al disc, cau de la 1 a la 2. Per això vol dir que aquesta setmana tindrem un nou lideratge, un nou lideratge que se l'emporta un artista que ja ha sonat, l'hem escoltat fa una estona amb David Guetta i French Montana, i ara té una altra cançó que aconsegueix el lideratge. Parlem de Moving to the Sun, la cançó de Yugel i Ultranaté, que se situa per tota aquesta setmana com a líder de la primera llista. Amb aquesta cançó tanquem el repàs de les 40 cançons de la setmana. Ens retrobem d'aquí una setmana, d'aquí a 7 dies, amb molts més èxits a la primera llista. Que passeu una bona

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: I parlem també de mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol, cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vista el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: En esports, en futbol, a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a 4:15 al camp de l'Osasuna. A Pamplona, demà el Barça juga al camp del Llevant. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 eren menors i 8 majors, i es van produir a la zona de l'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça de Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre Passeig Sant Joan i la Ronda de Sant Pere, i un grup es trobava aturat davant de la línia policial, va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultranúcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: I aquest matí la CUP ha denunciat l'actuació dels Mossos precisament durant la diada després d'aquesta detenció de 18 persones i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, asseguren.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ho ha dit des de Cardedeu, al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. També ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta.
0: Les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment i assegura que aquests anys no han estat en va.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al Passeig de Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per La Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un dels clàssics de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginestar, la companyia elèctrica Drama, Zoo o els Amics de les Arts.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glosa de la diada pronunciada per Ramon Cotarelo. El contingut del discurs ha provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que ha emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra Ripoll.
3: però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que, no, avui reivindiquem, ni tan sols, no, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí, ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. De bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I com dèiem, Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
4: Jo crec que com cada any, doncs, la diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem, doncs, que hi hagin discursos que no han estat fora de lloc, no? Com una glosa, doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotalero amb motiu de la diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glossador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la diada.
0: I avui, l'endemà d'aquesta diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclusió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada també a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: I parlem precisament de salut. Parlem de la migranya. És molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 persones les afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
5: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
6: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepan, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
5: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
6: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. Malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
5: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller d'universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'esquerres, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de la Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular, Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la caputxinada del 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989 va ser elegit diputat per CiU i per la província de Barcelona.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van desarticular l'1 de setembre un grup criminal relacionat amb 72 assalts en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià.
1: L'operatiu conjunt va finalitzar amb la detenció de 4 persones que haurien sostret material informàtic per valor de prop de 700.000 euros. Els 4 arrestats que van cometre els robatoris amb força entre l'octubre de 2025 i el passat mes de juliol estan acusats de robar material informàtic, telèfons mòbils, ordinadors i tauletes de l'interior d'empreses de diferents localitats de les demarcacions de Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona, Osca, Saragossa i Castelló. També se relaciona amb 4 delictes de falsedat documental.
0: En plan local, la policia local de Mollerussa aquest estiu ha tramitat 192 denúncies i ha identificat a 296 persones.
1: És el resultat del reforç de seguretat que s'ha fet aquest any a la capital del Pla d'Urgell. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
7: La campanya s'anomena A l'estiu no tot s'hi val i s'han arribat a fer 94 serveis conjunts entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Pel que fa als motius, hi ha l'alteració de l'ordre públic, que ha estat el que més, amb 58 denúncies, després el consum d'alcohol a la via pública amb 32 i, finalment, per no respectar el descans dels veïns i veïnes amb 31. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
8: L'any passat, en un període així més curt, en vam arribar a la 80a. Aquest any hem fet 192 denúncies. Per tant, ha sigut una vigilància, un control actiu de la via pública. Tot i això, no sé si hem aconseguit, i això és el que és un component que també hem d'explicar, no sé si hem aconseguit que la percepció ciutadana hagi sigut de que realment s'han fet 192 actuacions i que realment hagin instaurat un cert ordre nocturn en diferents zones de la ciutat a l'estiu.
7: També s'han tramitat 22 denúncies per embrutar o deteriorar l'espai urbà, 17 relacionades amb conductes incíviques, amb animals, i 10 per dipositar voluminosos a la via pública.
0: Fem un apunt també de mobilitat perquè ha estat un matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i al Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria-Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics d'ADIF estan treballant per reparar la incidència, asseguren com més aviat millor.
1: Les plataformes d'ignitat a les vies i afectats per Rodalies Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Les 2:18, seguim buscant informacions de proximitat. Anem fins a la Garrotxa perquè a Olot la gent que compra a les botigues segueix pagant amb targeta i no demanen poder fer-ho amb Bizum.
1: Ho asseguren des de l'Associació de Comerciants d'Olot, ara que aquest mètode de pagament s'està arrelant a alguns comerços d'arreu. Diuen que amb el pas del temps van notant certs canvis de tendència, però asseguren que el Bizum és més sol·licitat per les compres per internet o per WhatsApp. Ens ho explica des d'Olot FM Gerard Puigdemont.
9: Cada vegada són més els mètodes de pagament possibles quan vas a comprar. Fa algunes dècades a les botigues pràcticament tothom pagava amb monedes i bitllets, però amb les noves tecnologies i possibilitats de compra i venda de tota mena de productes, les opcions s'han ampliat. Ara el Bizum es comença a arrelar en alguns comerços. Tot i això, des de l'Associació de Comerciants d'Olot asseguren que la gent quan va a comprar encara no solen demanar pagar amb Bizum. En parla Esther Verdaguer, la presidenta.
10: Fa més servir per quan es ven la botiga, la mateixa botiga ven online, per exemple, o ven per WhatsApp, que hi ha molta botiga que ven per WhatsApp, aquests sí que paguen amb Bizum, però la botiga física, tot i que hi està havent una mica de canvi, no demanen el Bizum, perquè és tan còmode, ells venen amb el rellotge o venen amb el mòbil i ja paguen, vull dir que no, ja és tan còmode que no ho demanen.
9: Unes tendències que veurem com evolucionen i si fins i tot n'arribaran de noves.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
1: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: D'altra banda, la Bisbal d'Empordà va viure una diada molt diferent, la d'ahir divendres, amb la celebració de l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària nascuda arran de l'incendi que va afectar el massís.
1: La iniciativa va començar al matí amb una caminada solidària de 5,5 quilòmetres amb sortida des de la plaça de Sant Pol. Els participants van recórrer part del territori afectat i en acabar van compartir una botifarrada. Després de diversos actes més, durant el dia, a la nit, les festes es van traslladar al pavelló de la Bisbal amb les actuacions del Frenillo de Gaguín, Chloe Rimbau, Zoni, Miquel Àrabs, Fetus, Orquestra Diversiones i GEA. Tots els grups del territori que van actuar gratuïtament. Escoltem a Benet Collàs i Ivan Cruz de la penya Blaugrana de Monells, una de les entitats que ha liderat l'organització.
11: L'Aliada han sigut 40 associacions juntes. Sí, si vols tu, nosaltres l'hem liderat, però 40 associacions costa molt unir-les totes amb un mateix objectiu. Per això hem dit l'Aliada, vull dir, és de tothom, això és de tothom.
12: Bueno, és que l'Aliada, com bé deia ell, és el que ha sorgit. Al final, quan van trobar el dia 11 de setembre, que és la nostra Diada de Catalunya, volíem fer una cosa, evidentment, per les Gavarres, per el nostre territori, i vam dir de fer la Diada per les Gavarres comptant amb fer una botifarrada tonta, una caminada i un concertillo acústic. I la cosa es va liar. A nivell de grups, a nivell d'associacions i d'aquí...
11: A
12: nivell d'empreses que han col·laborat, si no... Tot això no seria possible, vull dir que tothom ha col·laborat i s'ha liat.
1: La recaptació es destinarà a l'ADF a les Gavarres per recuperar material malmès per l'incendi i reforçar els recursos de prevenció i primera intervenció al territori. Una jornada que ha unit solidaritat, música i compromís amb les Gavarres.
0: D'altra banda, Fira Tàrrega ha superat l'equador de la 46a edició després de dues jornades marcades per les estrenes i una gran afluència de públic, i encara amb un dia de programació per davant. La jornada d'avui manté el pols als carrers i places de Tàrrega amb més de 60 propostes repartides en 6 espais.
1: Ahir, entre les estrenes, van destacar Xirxina, de La Tapeida, Emboscadura, de Colectivo Ameno, i Sky is Full, d'Hermanas Pico Hueso.
13: The sky for the heaven. Aquí s'hi poden fer moltes coses. L'Sky és...
1: Avui arriben moltes altres propostes, entre elles Extra Motivated People, de Los Informals, Nuestro Refugio Galáctico, d'Azcona Tolosa, i Dominare, de Maduixa, i Mission Arnold Schwarzenegger, de la companyia alemanya KRA.
14: Wir sind KRA.
1: Anna Givert és directora artística de Fira Tàrrega.
15: Contemporània a la ciutat de Tàrrega, La crem de la crem de les arts de carrer passa per aquests dies pels carrers i les places de la ciutat amb 32 companyies catalanes, 14 de la resta de l'estat espanyol i 11 companyies internacionals. Trobarem novetats, trobarem artistes amb trajectòria, amb un 60% de propostes de carrer gratuïtes. Les arts de carrer són democràcia pura i dura.
1: Més enllà de la programació artística, Fira Tàrrega també posa en valor el seu impacte professional. Les companyies participants en les dues darreres edicions han facturat uns 6 milions d'euros en venda d'espectacles durant els 6 mesos posteriors al certamen, segons les dades de l'organització. El 40% de la facturació d'espectacles de carrer d'aquestes companyies

0: consecutiu.
1: El Sabadell juga demà al camp del Mallorca.
0: I a la Primera Federació, victòria del Nàstic la passada nit a casa davant l'Algeciras per 4-2, que deixa el conjunt grana com a líder provisional del grup 2 de la categoria amb 7 punts en les 3 primeres jornades. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
2: Nova victòria del Nàstic a casa superant l'Algeciras per 4-2. Els grana han estat superiors al rival i han perdonat en diferents ocasions. Hi ha hagut fins a 3 pals que podrien haver fet més àmplia la diferència al marcador. Sinambakis, Víctor Villote, Van Rijk i Diego Gómez han estat els golejadors. Amb aquests 3 punts, el Nàstic fica pressió als rivals i es col·loca com a nou líder del grup 2 de Primera Federació. Això sí, amb tota la jornada encara pendent de jugar-se. Meixac ha estat un dels més destacats amb 3 assistències. A l'acabar el partit, l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, destacava aquesta victòria i el fet d'haver sumat 7 dels primers 9 punts de la temporada.
3: Teníem que tenir més pilota, millorar, donar una passa endavant, sobretot en el moment de pilota, ser capaços de córrer quan recuperàvem, i crec que tot això ho hem fet. Crec que el partit hem tingut opcions de tenir-lo més controlat, però crec que contra l'equip que jugàvem no en cap moment podíem estar tranquils.
2: La plantilla començarà a preparar a partir d'aquest dilluns el partit del proper cap de setmana. Els granes visitaran el municipal de Santo Domingo per jugar davant de l'agrupació deportiva Alcorcón el diumenge 20 de setembre a partir de les 12 del migdia.
0: Avui a Primera Ref és el torn d'Europa i Sant Andreu. D'altra banda, en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana CB que es disputa a Tarragona.
1: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus 2 partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant el Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
0: D'altra banda, en futbol sala, hi va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
1: Aquesta tarda, a 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
0: I a aquesta hora es disputa la primera semifinal de la Copa Catalunya de Waterpolo masculí, que es disputa a la piscina del Club Natació Montjuïc entre el Club Natació Atlètic Barceloneta i el Club Natació Terrassa.
1: L'altra semifinal es juga a la tarda entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona. Es podrà seguir en directe a partir de les 4 per la plataforma La Xarxa Més. La final serà demà a 4:45 i també es podrà seguir a La Xarxa Més. El tercer i quart lloc es jugarà a 2:45.
0: I en handbol, el Barça i el Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
1: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
0: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Continguts en xarxa.
6: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
7: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
8: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
6: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
7: Joder, para que me bajo, papá.
9: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
6: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
10: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
11: ¿Qué la pena?
12: Se tropezó con un escalón.
11: Sí.
5: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
6: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar literal i figuradament l'espai deixat per l'àvia.

0: Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
1: Abuelo!
2: No deixaràs de sentir-me prou?
3: Continguts en xarxa.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: Han mobilitat matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria-Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol, cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vist el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: D'altra banda, en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I en esports, en futbol a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un 4:45 al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar apagant les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultra Núcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: D'altra banda, aquest matí, la CUP ha denunciat precisament l'actuació dels Mossos durant la diada després d'aquesta detenció de 18 persones i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, segons defensen.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ha dit des de Cardedeu al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. I també ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves.
0: De fet, les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. L'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Escoltem també el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, que destaca que aquests últims anys no han estat en va.
3: Hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit.
0: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació d'ahir a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta.
1: Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al Passeig Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per la Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un clàssic de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginesta o Zoo.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals, i el de Ripoll va generar polèmica.
1: concretament per la glossa de la Diada, pronunciada per Ramon Cotarelo. Els continguts del discurs han provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que han emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem a Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra per Ripoll.
4: Però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que, no, avui reivindiquem, ni tan sols, no, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí, ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. De bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som-hi Ripoll.
5: Jo crec que, com cada any, doncs, la Diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som-hi Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem, doncs, que hi hagin discursos que no han estat fora de lloc, no? Com una glosa, doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona Diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció Cotarelo amb motiu de la Diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glosador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: Avui, l'endemà de la Diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici, però no de final, i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: Parlem precisament de salut, parlem de la migranya, perquè és molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 les persones afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
6: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
7: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
6: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
7: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. Malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
6: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002 es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es va inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la Caputxinada de 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989 va ser elegit diputat per Convergència i Unió per la província de Barcelona.
0: Fem un apunt en mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor.
1: Les plataformes Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Deixem la mobilitat, però seguim parlant d'infraestructures perquè l'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià ha rebut la resolució de 2 subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona per reparar els danys que la Dana va causar a les instal·lacions esportives municipals.
1: Els treballs que inclouran el camp de futbol 11, el de futbol sala i la segona piscina començaran previsiblement al setembre. Ens ho explica des de la Plana Ràdio Tere Giner.
8: Efectivament, i els ajuts arriben per 2 vies, Presidència de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, i sumen una partida d'uns 464.000 euros, mentre el consistori encara està pendent també de la resolució de l'administració central. Segons detallava Jimeno, la quantitat rebuda supera fins i tot el pressupost inicial que l'Ajuntament havia previst per la rehabilitació del camp de futbol, una subvenció que cobreix al 100% la renovació de la gespa del camp de futbol 11, mentre que la del camp de futbol sala queda coberta al 50%. Dels treballs que se'n faran, ens en parla Lluís Jimeno.
9: Per a canviar el que seria o rehabilitar tot el que és el camp de futbol 11, tot el que serien el tema de dels seients, el tema dels aspersors i tot el mal que ens va fer, i el camp, i també el camp de futbol sala, tota aquella zona, mos han adjudicat, tenim en estos moments adjudicada una subvenció que arriba als 464.000 euros, que no és una subvenció menor, perquè nosaltres teníem pressupostat que el camp de futbol valia 370.000 euros, vull dir que en un principi anem per dalt.
8: L'alcalde explicava que el consistent consistori havia optat per encarregar prèviament el projecte tècnic i esperar l'arribada de l'ajut abans d'executar les obres per evitar assumir el risc d'avançar la inversió sense la garantia de la subvenció. Reconeixia també que l'inici de les obres podria afectar el començament de la temporada de futbol, tot i que assegurava que es treballarà per minimitzar-ne l'impacte en coordinació amb el club. A banda del poliesportiu, l'Ajuntament també compta amb una partida d'uns 80.000 euros per reparar la segona piscina municipal.
0: D'altra banda, Calafell es queda sense la sorra pendent per la platja de l'Estany.
1: L'Ajuntament alerta que la manca d'aportació de sorra pot posar en risc el passeig marítim de Masmel i l'Estany davant nous temporals. Ens ho explica des de Diumenge Ràdio Lourdes Meronyo.
10: Calafell no rebrà finalment la sorra que encara estava pendent de traslladar des del port de Comarruga fins a la platja de l'Estany Masmel. Segons l'alcalde Ramon Ferrer, el Servei Provincial de Costes ha comunicat que els treballs no es reprendran, una decisió que el consistori ha rebut amb sorpresa i indignació. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia previst traslladar 15.000 metres cúbics de sorra, però els treballs es van aturar a l'abril per protegir cries de corriol cama negra. Només havia portat aproximadament la meitat de la sorra prevista. Ara, segons Ferrer, Costa s'ha descartat continuar els treballs per motius econòmics. L'Ajuntament alerta que fotos temporals podrien provocar danys importants al passeig i reclama una actuació urgent. El consistori també continua demanant la renovació de la concessió del tram del passeig marítim entre Cunit i l'Estany, que es troba extingida des de fa uns anys.
0: Parlem ara d'ensenyament. Anem fins a la Garrotxa. L'Escola Municipal d'Expressió d'Olot es consolida amb una àmplia gamma de cursos.
1: El centre ofereix tallers pensats per a públics de totes les edats. L'èxit d'inscrits en alguns cursos fa que hi hagi cues d'espera. Ens ho explica des d'Olot FM Francesc Fernández.
11: L'Escola Municipal d'Expressió es prepara per al pròxim 1 d'octubre a iniciar les seves formacions a tallers. Si per una cosa destaca el centre formatiu, és per la gran varietat de cursos que ofereix el centre per a tots els públics. Amb el pas dels anys, l'escola s'ha consolidat com un lloc referent en l'ensenyament de cursos. El director de l'Escola Municipal d'Expressió, Tavi Algaró, destaca la importància de tenir un bon grup docent.
12: Això és una aposta, trobar la gent adequada que porti els tallers és bàsic. Has d'acompanyar la gent que comença, gent que no és tan hàbil, no té tantes aptituds, però tot ha de funcionar una mica alhora, però en diferents casuístiques, no?
11: El gran nombre d'interessats en alguns cursos fa que s'originin llistes d'espera per si hi ha alguna baixa durant l'any. A diferència dels cursos pensats per a infants i joves, els d'adults tenen una durabilitat diferent. A través del seu portal web, www.mulot.cat, es pot accedir a més informació.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
1: Serà les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I tot i que Santa Tecla no arriba fins al 23 de setembre, Tarragona ja comença aquest cap de setmana a viure alguns actes de la seva festa major. Els gegants moros de Tarragona viuran unes festes de Santa Tecla molt especials. D'entrada, aquesta tarda ja arriba Espases Festives.
1: És el nom que s'ha posat a una trobada excepcional que servirà per celebrar el seu 175è aniversari i el 170è del gegantó Negrito. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
13: Una trobada que comptarà amb els gegants de la ciutat de Valls, el Vall de Cavallets de Torredembarra, els gegants de la vila de Sitges i els tornejans del Gemesí. A partir de les 7 arrencarà la cercavila que els portarà fins a la plaça de les Cols, on faran les ballades de lluïment. Miquel Eiximenis és el president dels portants dels gegants moros.
14: Aquest any, per la mostra, sí que és veritat que molt poques vegades o mai ha passat a Tarragona que els anfitrions surten a trobar i surten a cercavila. O sigui, fan l'última ballada al Pla de la Seu i nosaltres aquest any sortirem gegants negritos i gegants moros fent la cercavila i acompanyant-se els nostres anfitrions.
13: També està d'aniversari. La Biblioteca de Tarragona en fa 20. Diumenge ho celebra amb una trobada de bestiari de foc infantil.
0: D'altra banda, la tradició arrossera torna a ser protagonista demà diumenge del Tebre.
1: La finca de Bombita oteja tot preparat per acollir una nova edició de la Festa de la Sega, que enguany arriba amb novetats, però amb la voluntat de mantenir la seva essència. Ens ho explica des de Radio Delta, Nerea Alzo.
15: La jornada permetrà reviure com es feia antigament la collita de l'arròs al Delta de l'Ebre. Com és habitual, la cita posa en valor els treballs al camp i una part important de la cultura i la memòria del territori. L'edició d'enguany incorpora com a novetat un concurs de llançament de sacs d'arròs que estarà dinamitzat per Joan Ferrer i que busca afegir un component més participatiu a la jornada. La nova proposta compartirà protagonisme amb activitats tradicionals com la batuda a pota, les passejades amb barquetes de perxà i diferents demostracions d'antics oficis vinculats al camp i al cultiu de l'arròs. La regidora d'Enfocament Turístic de l'Ajuntament de Deltebre, Lola Casanova, explica que l'organització aposta per introduir novetats cada any, però sense perdre l'origen de la festa.
16: Sempre introduint alguna novetat de coses que també es feien abans, però que, bueno, que s'han deixat de fer i a poc a poc també donem diversitat a la festa sense perdre lo que és l'origen i l'essència de la mateixa.
15: La Festa de la Sega també posa atenció especial en les noves generacions. L'objectiu és que els més joves coneguin com es treballava antigament als arrossars i puguin entendre millor d'on ve una activitat que ha marcat la història del Delta.
17: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de cinc al camp de l'Osasuna, a Pamplona, amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
1: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
0: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha deixat escapar dos punts al darrer segon al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Aquest migdia ha acabat empatant a dos.
1: A les 7 de la tarda, el Barça rep l'Atlético de Madrid amb l'objectiu de sumar la segona victòria. El Badalona, per la seva banda, visitarà l'Eibar.
0: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda al Castelló a 6:45, buscant el tercer triomf consecutiu.
1: I el Sabadell jugarà demà al camp del Mallorca.
0: Baixem ara fins a la segona federació. Aquesta tarda el Reus visita el camp de l'Ebro amb l'objectiu de sumar els primers punts després de perdre en l'estrena a casa. Serà a 6:45.
1: A les 7, el Manresa rep el Penyesport buscant la segona victòria. Ens ho explica des de Ràdio Sallent Jordi Givert.
18: L'estrena a segona federació va ser molt positiva, golejada per 1-4 a Arnedo, una victòria que ha engrescat l'afició i demostrat a l'equip que poden competir en aquesta categoria amb el nucli de l'equip que va aconseguir l'ascens la temporada passada. Un d'aquests jugadors és el lateral manresà Nico Olmedo, que explica com encara en el partit.
19: Bueno, sabem que és un partit complicat, sabem que és un rival que ve d'empatar i vol sumar de 3, té molt bons jugadors, que ens posarà les coses complicades, però bueno, nosaltres volem seguir amb aquesta bona dinàmica, volem tornar a guanyar i més a casa, que tenim moltes ganes de jugar i que s'animi l'afició a venir-nos a veure. I res, anirem amb tot amb els 3 punts, serà un partit difícil però bonic.
18: El Penyesport de Tafalla és un equip navarrès que també ha ascendit aquest any. Destaca per tenir una defensa molt sòlida i un bon contraatac a la primera jornada, però no va passar de l'empat contra l'Otego i buscaran sumar els 3 punts a la capital del Bages.
0: I aquesta tarda es podrà seguir un partit de futbol català a la plataforma La Xarxa Més.
1: A les 6 de tercera federació femenina, el Sant Gabriel rep el Seagull de Badalona.
0: En bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana ACB que es disputa a Tarragona.
1: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus dos partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant en Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
0: En futbol sala, hi va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
1: Aquesta tarda, a 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
0: En handbol, Barça i Granollers estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
1: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
0: És tot. Fins aquí el Notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.

0: El preu dels aliments bàsics a nivell mundial és el més car dels últims 4 anys i aviat ho començarem a notar a les butxaques. Els conflictes geopolítics i la meteorologia hi contribueixen a aquest encariment, segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. El que més s'ha encarit ha sigut el sucre i els cereals. Els Houthis del Iemen, aliats de l'Iran, conquereixen diverses illes i ports estratègics de la costa del Mar Roig. Una ofensiva militar que permet augmentar la influència de Teheran sobre el trànsit de petroli al Golf i que de retruc provoca desenes de milers de desplaçats al Iemen. Els líders dels anomenats BRICS, les economies mundials emergents, demanen màxima contenció davant d'aquesta escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà i en un avís implícit als Estats Units pel seu conflicte a l'Iran, aposten per preservar el flux del comerç i l'energia i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional rebutja l'amnistia a Jordi Turull perquè considera que el Tribunal Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit, al qual hem tingut accés a 3CAT Info, però que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple del pròxim dia 22. Queden en llibertat els 10 menors d'edat detinguts durant els aldarulls que va haver ahir a la tarda a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. Els altres 8 detinguts han passat a mans del jutge. La CUP carrega contra l'actuació dels Mossos. Els acusen de posar una catifa vermella a la ultradreta i de reprimir l'independentisme. Al president dels Estats Units, Donald Trump, li encantaria veure, diu, una Irlanda unificada. El president nord-americà ho ha afirmat a l'inici del viatge en aquest país i al costat del primer ministre. El Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord, respon que no ha canviat res i que no contemple cap referèndum. Mor als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, conseller d'universitats al primer govern tripartit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el compromís amb el país, la universitat i amb el servei públic. I a Fira Tàrrega, avui les dones són les protagonistes dels espectacles gratuïts al carrer, a l'Espai Reguer. Els muntatges entre bous i vaques, sobre bellesa i cures, i Roast Beef, de la clown Sara Anglada, triomfen entre el públic que assisteix al certamen a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: Acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda, un quart de cinc, Osasuna espanyol tanca la jornada d'avui al Madrid Rayo a les 9 del vespre, segon el Girona rep el Castelló a Montilivi a 6:45 de la tarda. I a la Lliga F s'ha jugat l'Atlètic Club 2 Espanyol 2 a les 7, Barça Atlètic de Madrid.
0: Cel variable a la costa central, risc d'alguna gotellada fins a mitja tarda de cara al vespre, més probables al Prepirineu central o al Montseny. Ambient assolellat a la resta avui amb...
3: FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 40%.

Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: El preu dels aliments bàsics a nivell mundial és el més car dels últims 4 anys i aviat ho notarem a la butxaca. Els conflictes geopolítics i la meteorologia hi han contribuït, segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. El sucre i els cereals són els aliments que més s'han encarit. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, conquereixen diverses illes i ports estratègics de la costa del Mar Roig. L'ofensiva militar permet augmentar la influència del Teheran sobre el trànsit de petroli del Golf i provoca desenes de milers de desplaçats al Iemen. Els líders dels BRICS, les economies mundials emergents, demanen màxima contenció davant l'escala bèl·lica a l'Orient Mitjà i en un avís implícit als Estats Units pel seu conflicte a l'Iran, aposten per preservar el flux del comerç i l'energia i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional. El tancament de l'estret d'Hormuz ha perjudicat l'exportació de farratge català als països de l'Orient Mitjà. En canvi, la sequera a Europa ha contribuït a salvar la campanya perquè ha obert portes a mercats com el suís, el francès i l'irlandès. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional rebutja l'amnistia a Jordi Turull perquè considera que el Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit al qual ha tingut accés 3cat.info que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del tribunal en el pròxim dia 22. Han quedat en llibertat els 10 menors d'edat detinguts durant els aldarulls que hi va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. La número 2 de Podem, Irene Montero, engega la carrera per ser la candidata de Podem a les pròximes eleccions generals, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom. L'exministra ha defensat fer ús de la política perquè la gent tingui el que necessita per viure. A Donald Trump li encantaria veure una Irlanda unificada. El president dels Estats Units ho ha dit en l'inici del viatge en aquest país i al costat del primer ministre. El Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord, ha respost que no ha canviat res i que no contempla cap referèndum. I a la Fira de Tàrrega, les dones són avui les protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts a l'Espai Reguer. Els muntatges entre bous i vaques sobre la bellesa i les cures i roast beef de la clown Sara Anglada triomfen entre el públic del certamen.
1: Esports. D'aquí a poc més de 10 minuts comença l'Osasuna Espanyol. Avui també a primera tanca la jornada del Madrid Rayo a les 9 del vespre. Segona, el Girona rep el Castelló Montilivi a 6:45 de la tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP al davant de Bezzec i Jorge Martín. I a la Lliga F s'ha jugat l'Atlètic Club 2, Espanyol 2, a les 7, Barça, Atlètic de Madrid.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un cel variable a la costa central amb risc d'alguna gotellada fins a mitja tarda. De cara al vespre...
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 53%. I don't wanna dead no. I don't wanna sort it. I don't wanna. I don't wanna. I don't wanna.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Queden en llibertat les 18 persones detingudes ahir als aldarulls que va haver després de la manifestació que es va fer a Barcelona contra el feixisme. 10 eren menors. Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per aquesta actuació policial que han qualificat de desproporcionada. Pressió màxima sobre les rutes mundials del transport del petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau a la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump afirma que resoldrà els greuges dels rebels cutis al Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Els experts alerten que això es traduirà en un encariment del preu del petroli que aquesta setmana ja ha superat els $100 per barril. El preu dels aliments bàsics a nivell mundial és el més car dels últims 4 anys i aviat ho començarem a notar els consumidors. Els conflictes geopolítics i la meteorologia adversa hi han contribuït a aquest encariment, segons l'Agència de les Nacions Unides per l'Alimentació i per l'Agricultura. El que més s'ha encarit han sigut el sucre i els cereals. Donald Trump diu que li encantaria veure una Irlanda unificada. El president dels Estats Units ho ha afirmat a l'inici del viatge que fa a aquest país i al costat del seu primer ministre. El Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord, respon que no ha canviat res i que no contempla fer cap referèndum. Suècia, model d'estat socialdemòcrata durant dècades, celebra demà unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al poder. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador amb una de les polítiques migratòries més dures de tota Europa. L'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo es continua estenent i ja supera els 7.000 casos confirmats. Ara s'ha estès a una setena província, la d'Ubangui, al sud, situada al nord-oest també del país i lluny de l'epicentre del brot. A Fira Tàrrega, avui les dones han sigut protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts a l'espai Reguer. Els muntatges entre bous i vaques sobre la bellesa i les cures i roast beef de la clown Sara Anglada han triomfat entre el públic que assisteix al certamen a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: En marxa, o més ben dit, tot just ara arriba al descans, el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna, un duel que els blanquiblaus guanyen des del minut 3 gràcies al gol de Roberto, un Roberto que també ha fet el 0-2. Aquest partit l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP al davant de Bezzecchi i Jorge Martín. El tro de Cervera queda ara 14 punts de Jorge Martín, el líder a la general. I parlem d'esport en directe perquè queden 10 quilòmetres de la penúltima etapa de la Vuelta, la vintena, una etapa que ara mateix té un grup de 3 escapats, entre ell Miguel Landa, a més de 10 minuts de marge amb el gran grup, on hi és Enric Mas, que a priori avui ha de segellar la Vuelta.
0: Tarda amb cel variable a la costa central. Pot ploure-hi una mica. De cara al vespre, les ruixades més probables al Prepirineu central o també al Montseny. L'ambient assolellat a la resta amb calor moderada, perquè avui els valors més alts es registraran a la Vall de l'Ebre i se situa...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 52%.

0: En llibertat, les 18 persones detingudes durant els aldarulls que hi va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors d'edat i Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que resoldrà els greuges dels rebels Houthis al Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret del Bab al Mandeb. Els experts alerten que això es traduirà en un encariment del preu del petroli que va per llarg. Aquesta setmana ja ha superat els $100. L'encariment del petroli comporta la pujada del preu dels aliments a escala mundial. Ara se situa en el nivell més alt dels últims 4 anys i aviat ho notarem a la butxaca. Els conflictes geopolítics i la meteorologia han contribuït, segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. Nova jornada de protestes del sector educatiu del País Valencià. Mestres i professors es manifesten a aquesta hora a València, Alacant i Castelló de la Plana en defensa de l'educació pública. De seguida hi anem en directe. El cap de la companyia Anthropic, una de les líders mundials en intel·ligència artificial, demana alentir l'evolució de la nova tecnologia davant els riscos detectats. L'empresari alerta que si s'escapa del control humà podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. I a Donald Trump li encantaria veure una Irlanda unificada. El president dels Estats Units ho ha dit en l'inici del viatge en aquest país i al costat del primer ministre. El Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord, ha respost que no ha canviat res i que no contempla cap referèndum. Suècia, model d'estat socialdemòcrata durant dècades, celebra demà unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una de les polítiques migratòries més dures d'Europa. I a la Fira de Tàrrega, les dones són avui les protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts a l'Espai Reguer. Els muntatges Entre bous i vaques, Sobre la bellesa i les cures i Roast Beef, de la clown Sara Anglada, triomflen entre el públic del certamen.
1: Esports.
2: El primer en joc al partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna. Minut 90, temps afegit, Osasuna 0, Espanyol 2. Podeu seguir el partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio a 7:15, a segona divisió, Girona-Castelló. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP al davant de Bezzecchi i Jorge Martín a la general. El tro de Cervera queda a 14 punts de Jorge Martín. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta al Mallorquí. Li ha tret 38 segons a Roglic en una etapa, la penúltima, que s'ha endut Mikel Landa.
0: I pel que fa al temps, la tarda seguirà sent globalment assolellada i amb una calor moderada a l'est i més intensa a les comarques de Ponent i a la Vall de l'Ebre. Cel mig ennuvolat al prelitoral i la Catalunya central amb possibilitat baixa de ruixats aïllats. Demà farà una mica més de calor.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 48%.

com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
2: Jo t'estimo igual.

0: En marxa aquesta hora al País Valencià una nova manifestació unitària del sector educatiu. Els docents no descarten reactivar la vaga indefinida que van deixar en pausa a finals del curs passat. El cap de la companyia Anthropic, una de les líders mundials en intel·ligència artificial, demana alentir l'evolució de la nova tecnologia davant dels riscos que s'han detectat. L'empresari alerta que si s'escapa del control humà, aquesta intel·ligència artificial podria aconseguir un domini d'internet d'aquí a mig any o un any. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita en clau en ruta cap al Mar Roig. Donald Trump afirma que resoldrà els greuges dels rebels hutis al Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Els experts alerten que això es traduirà en un encariment del preu del petroli i que va per llarg. Aquesta setmana diumenge supera els $100 per barril. Un encariment del preu del petroli que també comporta una pujada del preu dels aliments a tot el món. Ara se situen al nivell més alt dels últims 4 anys i aviat ho notarem els consumidors. Els conflictes geopolítics i la meteorologia adversa hi han contribuït, segons l'Agència de les Nacions Unides, per l'alimentació i l'agricultura. La primera ponència del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia a la malversació, elaborada pel conservador José María Macías, proposa rebutjar el recurs d'empara que va presentar Jordi Turull contra la decisió de no amnistiar-lo. En un escrit al qual ha tingut accés a aquesta emissora, el magistrat considera que la decisió del Suprem no és un caprici ni una animadversió cap als líders del procés. Queden en llibertat les 18 persones detingudes durant els aldarulls que va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors. Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. Les arts al carrer es reivindiquen a Fira Tàrrega amb espectacles per tots els públics el dia que la ciutat acull més espectadors. Alguns dels muntatges que han tingut més públic han sigut Entre bous i vaques, de la companyia francesa La Côte Foll, i Un refugi, de Manolo Alcántara. S'endarrereix la temporada de bolets per la calor, les calorades que hem tingut aquest estiu i per la falta de pluja. Ha començat de forma tímida en algunes zones del Pirineu, on ha plogut, però la sequedat del terreny fa que, de moment, no hi hagi produccions importants.
1: Esports.
2: A segona en joc el partit del Girona al camp de Montilivi contra el Castelló. Des de 6:45 aquest, Girona 1, Castelló 0. El gol l'ha fet Justin, la primera victòria de l'Espanyol al camp de l'Osasuna, 0-2. Els gols els ha fet Roberto a la primera part. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP al davant de Bezzecchi i Jorge Martín. A la general, el Tro de Cervera queda a 14 punts de Jorge Martín a la classificació. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. La general, el mallorquí, confirma la primera posició per davant de Primoz Roglic i Félix Gall.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 52%.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Web Info. Bona tarda, són les 8. Els grans magnats de la intel·ligència artificial coincideixen a fer una crida perquè s'alenteixi l'evolució d'aquesta tecnologia pels nous riscos que s'han detectat. El cap d'Anthropic, per exemple, alerta que si la intel·ligència artificial escapés del control humà, podria aconseguir el domini complet d'Internet d'aquí a només 6 o 12 mesos. Nova jornada de protestes del sector educatiu al País Valencià. Mestres i professors s'han manifestat avui a València, Alacant i Castelló de la Plana en defensa de l'educació pública. De seguida hi anem en directe. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que resoldrà els greuges dels rebels útils al Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Els experts alerten que això es traduirà en un encariment del preu del petroli que va per llarg. Aquesta setmana, de fet, ja ha superat els $100. La primera ponència del Constitucional sobre l'amnistia a la malversació, elaborada pel conservador José María Macías, proposa rebutjar el recurs d'empara que va presentar Jordi Turull contra la decisió de no amnistiar-lo. En un escrit al qual ha tingut accés 3cat.info, el magistrat considera que la decisió del Suprem no és un caprici ni tampoc una animadversió als líders del procés. Previsiblement, el 22 de setembre, la majoria progressista del Constitucional tombarà aquesta versió. Han quedat en llibertat les 18 persones detingudes durant els aldarulls que hi va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors d'edat. Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. Les Arts al Carrer es reivindica ara Fira a Tàrrega amb espectacles per tots els públics en el dia que la ciutat acull més espectadors. Alguns dels muntatges que han tingut més públic han sigut Entre bous i vaques, de la companyia francesa La Côte Folle, i Refugi, de Manolo Alcántara.
1: Esports.
2: En joc, el partit de la segona divisió entre el Girona i el Castelló. Minut 26 de la segona part, guanya el Girona per 1-0, però juga amb un jugador menys. A la Lliga F, ara mateix al descans, Barça 1, Atlètic de Madrid 1, a l'estadi Johan Cruyff. A primera, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint al Gran Premi de San Marino. El Tro de Cervera queda 14 punts de Jorge Martín a la general. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que s'ha endut Mikel Landa.
0: I pel que fa al temps, les poques nuvolades que queden al prelitoral i en altres zones del Prepirineu tendiran a desfer-se aquest vespre i de nit quedarà un cel ben serè. Temperatura una mica més alta aquest diumenge, tant de dia com de nit. El sol demà serà el protagonista.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del vespre. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial s'afegeixen a les crides per alentir-ne el desenvolupament davant els riscos que s'han detectat. El cap de la companyia Anthropic, que ho havia anunciat aquesta tarda, s'hi han sumat ara Sam Altman, el conseller delegat d'OpenAI, segons ha publicat en un missatge a X. Precisament, el propietari d'aquest...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 52%. 3, 2, 1...

com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 71%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Finalitzem l'espai musical 35 de Jazz.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 83%.

something I must do. So I

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 90%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 90%.